0: Àngels Barceló.
1: Ràdio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.
2: Hola, ¿qué tal? Molt bon dia, 12 i 20. Obrim les portes d'esta edició de l'Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida en el dimarts 12 de maig de 2026. I jo crec que és molt bona hora per a preguntar com està anant este dimarts. Podeu contestar, no vos escoltem, però podeu contestar i podem rebre la vostra positivitat, segur, a hores d'ara. A més, si parlem de l'horatge i parlem del temps, jo crec que podem somriure. Veurem si ens lleva aquest somriure el nostre benvolgut Lluís Francesc. Lluís, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia. El temps continua marcat per la borrasca situada a l'oest de Portugal, que, encara que es troba en fase de dissipació, mantindrà una situació d'inestabilitat en bona part de la península, excepte per als nostres interessos, per la nostra zona, al sud-est, on tindrem intervals nuvolosos. De moment, el que tenim per esta setmana és un augment de la nuvolositat des d'este dimarts. A més, esperem que se'n reforci el vent de l'oest en ratxes moderades durant els pròxims dies. De moment, este dimarts, temperatures que apenes pateixen variacions, valors màxims que ronden els 25 graus, pot ser que siguin algo més baixes les mínimes, dia nuvolós i un algo molest debut al vent terral. Demà el vent de ponent serà el predominant, les temperatures pujaran lleugerament i els cels tornarà a veure pas d'intervals de nuvolositat variable.
2: Gràcies, Lluís. Anem a ratificar això que acaba de dir Lluís Francesc en el tema de temperatures. Carmen Ubeda, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, Miguel.
2: Perquè diu que no patirem canvis. A veure,
4: no.
2: Quina és la temperatura
4: a més
2: d'ara?
4: A més, és que ho ha dit, estem entre 20 i 25 graus a hores d'ara a la nostra comarca. La mínima d'avui la trobem a Bocairent, entre allà on estan els 20 graus, i la màxima és 25 graus, estan ara mateix a Beniatjar i a Montitxelvo.
2: Fantàstic.
4: En tinguem 24.
2: Molt bé, és una temperatura primaveral, com dèiem ahir, encara que els núvols apareixeran. Volem què passa en els pròxims dies.
4: I a veure el vent què passa. Jo de moment este matí no nota molt de vent, però...
2: De moment
4: ja
2: estàvem bé.
4: Ja no hem tornat a girar al carrer.
2: Exacte, veurem ara, a partir del migdia, què és el que passa. Anem a la picaeta, va.
1: Hoy por hoy Ontinyent Baida al Baida. La picaeta.

0: Picaeta amb Carmen Úbeda, amb Esteban Arroyo, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Miguel.
0: Tomàs Marín, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Mira, l'últim que ha entrat del carrer és Esteban. Feia vent, no feia vent, o un dia normalet?
1: Un dia normal.
0: Veus? Pues ja està, Carmen, ja tenim informació. De...
1: Bona temperatura.
0: Bona temperatura. Perfecte.
1: Encara que ahir al migdia va haver un moment que vaig aixir al carrer i cremava el sol.
3: Sí, sí, sí.
0: Sí, ahir va fer caloreta. Feia caloreta a migdia, si és de veres. I avui pareix que també passarà un poquet, encara que no hi ha tant de sol. Bueno, ja veurem. Anem a parlar del que tenim preparat per als diferents programes de Ràdio Ontinyent Cadena Ser, començant, com sempre, per este Hoy por Hoy, Carmen.
3: Doncs mira, coincidint en el Dia Mundial de la Infermeria, que és avui, anem a parlar amb Antonio Martínez, que és degà de la Facultat d'Infermeria i Podologia de la Universitat de València.
0: Sí.
3: I el que volem és, doncs, conèixer un poquetet els detalls sobre el grau d'infermeria que s'impartirà així al campus d'Ontinyent de la Universitat de València i sobretot de la importància de formar a professionals.
0: Exacte.
3: Que ja sabem que així al campus d'Ontinyent tenim uns quants graus, així que
0: sí,
3: per parlar més... un poquet de l'oferta formativa que,
0: clar,
3: que tenim.
0: Jo recordo al principi de curs que parlàvem amb el rector de la universitat i ens deia que del campus d'Ontinyent i ens deia que infermeria és un dels més demandats i volem saber si estem ahí o no i en quin moment estem.
3: Exactament.
0: I com està formant-se la gent i tal. Però així, mira, ha passat este matí una cosa molt curiosa perquè quan estàvem parlant de la redacció del tema, Tomàs ha dit: mira, jo tinc una amiga que no és d'ací però que ha estudiat així a Ontinyent, de veritat.
2: I després tenia dos.
0: Dos, bé.
2: M'ha dit, l'amiga m'ha dit, tu tens una altra amiga que ha estudiat allà. Pues sí,
0: ah, mira, pues també de veres.
2: Mogolló de gent i de molts municipis. Conec inclús a gent de Gandia que ve a estudiar. Vamos, són moltíssima gent i de diverses localitats les que venen a estudiar al campus d'Ontinyent, les diverses matèries que s'imparteixen.
0: Doncs d'això parlarem amb el degà, però hi ha més convidats per al
3: sí,
0: tema.
3: Sí, exactament. Més coses relacionades amb el Dia Mundial de la Infermeria tindrem amb nosaltres a Begoña Alborch, ella és cap d'infermeria del Centre de Salut de l'Olleria, i sí que amb ella parlarem del paper fonamental que tenen les infermeres en l'atenció sanitària. Que
0: I com ha canviat? I com ha canviat en el pas dels anys? Perquè jo crec que ja no només la percepció que tenim els ciutadans, els pacients, podem dir, sinó... dins de la professió com ha canviat, i aquesta professió per ha canviat i perquè ha canviat i molt, eh? Després parlarem amb ella. Què més tenim?
3: Més cosetes, és dimarts, així que obrim de nou la secció que vam estrenar la setmana passada,
0: sí.
3: La secció Ser Comarca, un espai que anem a dedicar a l'actualitat dels 34 municipis de la Vall d'Albaida i anem a parlar de les notícies més destacades que ha hagut durant aquests dies.
0: A veure què ha passat en els últims dies i hores també.
3: Exactament.
0: A la nostra comarca.
3: També parlarem de solidaritat i de música. Ho farem sobre el concert De Sempre i Per a Sempre, Grans Èxits Llatins, organitzat per Sinfonia Corda i Cor, i a benefici d'Ànima, per això diem que és un concert solidari. Tindrà lloc este dissabte al Teatre Txegaray d'Ontinyent. És una entrada solidària de 7 eurets. També hi ha fila zero per a qui vulgui col·laborar, així que tindrem l'estudi ple. Tindrem amb nosaltres a Pedro Mora, que és membre de la Junta de Sinfonia, també a Xali com a director i algun representant d'Ànima també per explicar-nos tots aquests detalls d'aquesta iniciativa solidària.
0: Efectivament. Necessitem que la gent escolte aquesta iniciativa per a que participe i siguem una vegada més solidaris.
3: Exactament. I si no poden acudir, perquè ja saben que este cap de setmana està repletet de coses, està aixa a fila zero per a poder col·laborar. Acabarem el programa d'avui amb la secció Antàrtida. Tornarem a omplir l'estudi amb els usuaris de dia.
0: Efectivament. Gràcies, Carmen.
3: Gràcies, Miguel.
0: Després arriba hora 14. Tomàs Marín, què tal?
2: Vaga indefinida. Molt
0: vaga
2: bé.
0: Indefinida. També, una altra vegada un dia també.
2: De
0: l'hora 14.
2: Bueno, de l'hora 14 sí. A tot fi de web, però bueno, va ser el tema totalment de tota la setmana.
0: Sí.
2: Ja coneixem a Ira, t'ho contaven els mestres de la nostra comarca de la Vall d'Albaida. Si no recorde mal, Vanessa Escrivà, mestra de l'Institut de l'Estació, t'explicava un poquet quina anava a ser l'organització d'esta primera setmana de vaga. De bon matí s'han realitzat aquests piquets informatius, 8 del matí en instituts, 9 del matí en escoles. A les 10 del matí s'ha començat a realitzar les rutes informatives per diversos punts del municipi d'Ontinyent i a les 7 i mitja de la vesprada tenim de nou un tancament a l'Institut de l'Estació. No serà l'únic tancament que tindrem a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida. Coneixem, per exemple, que en el municipi de Castelló de Rugat, en l'Institut Manuel Sánchez Guarner es realitzarà un d'aquestos. També volem destacar que tenim dades, comentàvem ahir el 100% per exemple de la el Col·legi Vicent Gironès, que sí, arribava a ser 100% de seguiment de la vaga. Per exemple, ja lo de malferit en l'IES Porçons s'ha arribat al 52%, entre altres centres educatius de la comarca que continuen marcant xifres sorprenents, la veritat, en este seguiment de la vaga educativa. Parlarem un poquet de com estan les coses a hores d'ara. També volem parlar en el marc d'Ontinyent, centrar-nos ja un poquet en com estan les coses de cara a eixa fira de Tendes Tapes i Roc. Parlarem també del centre sanitari de Sant Rafel. S'ha licitat l'habilitació i l'adequació de les consultes d'aquest espai sanitari, i també ens centrarem en comarca, en diverses visites que han tingut lloc a la nostra comarca d'allò més que interessants, entrades en emergències i en educació, per destacar-te algun que altre àmbit. I amb això, més o menys, ja tindríem fet l'hora 14, a banda de tot el que arriba a la redacció fins les 2 i 17.
0: Perfecte, i després de l'hora 14 arribarà a Ser Deportivos, com sempre, avui dimarts, que tenim?
2: Bueno, quatre protagonistes anem pues a tindre en el dia d'avui. Bé, està bé, està bé.
0: No, està bé, està bé, home.
2: Bueno, vull comentar-ho jo, comentarem després en Ser Deportivos a les 3 i 20, però també per a la gent que escolta este marge horari de la ràdio, i és que el divendres 29 de maig tancarem la nostra finestra del Ser Deportivos. Tancarem ja la temporada 25-26, així que caldrà estar atents a tot el que passa al llarg d'aquestes últimes setmanes. Avui toca fer repàs de Primera Valenciana i de Lliga Comunitat, una Lliga Comunitat que ja ha finalitzat, amb el Benigànim salvat i amb l'Olleria com a cuer de la classificació que descendeix a eixa Primera Valenciana. Parlarem amb Jordi Vilaplana, entrenador del Benigànim, per comentar eixa salvació in extremis. Per un punt s'ha salvat l'equip ganxut. I parlarem de la Primera Valenciana també, de la veu de Roberto Carlos, entrenador del Llutxent, encara tenen dues bales més per aconseguir eixa promoció d'ascens, inclús ser campions de Lliga, si les coses es donaren molt i la calculadora ens funcionara d'allò més bé. I també parlarem amb Rafa Cebrián, entrenador del Deportiu Ontinyent, per parlar també d'eixa permanència que van aconseguir el passat cap de setmana guanyant a la Puríssima 2-0 davant la Font d'en Carròs. I tancarem preguntant-li al bo de Javier Richard, com sempre cada dimarts, quina és la seva sensació de l'últim partit de la temporada de l'Ontinyent, i també el primer balanç d'esta 25-26 de l'equip de Roberto Bas.
0: Fantàstic. Avui si tenim hora 25? No. Per què? Què passa avui?
2: Lliga. Jornada intersemanal.
0: És que és jornada intersemanal.
2: 3-3-3, per a que facin una idea als oients.
0: No parem, eh?
2: Això no para. Bueno,
0: la
2: setmana que ve ja acaba la Lliga.
0: Ja?
2: La setmana que ve ja acabem, perquè tenim jornada intersemanal, este cap de setmana i el següent.
0: Ah, molt bé.
2: Val, la setmana que ve ja apanyat. Ho tanquem. Tanquem
0: ja ho tot. Sí, senyor. Doncs gràcies. Tomàs, La Ventana, 7 i 20, amb Esteban Arroyo. Què tenim avui, Esteban?
1: Confirmat d'ara mateixa.
0: Mira, veus? Última hora.
1: Última moment,
0: hora.
1: Pepe Serna, president de Ateval, estarà esta vesprada amb nosaltres, perquè ahir van rebre una visita del govern d'Espanya, concretament la comissionada d'Indústria, Núria Aymerich, que doncs la van portar de visita per tres diferents empreses de la comarca, del sector tèxtil, com

0: No, a través de antena, ja saben que poden enviar un WhatsApp al 96 191 06 15, 96 191 06 15. Tenen que enviar un àudio dient amb qui anirien al festival i quina és la seva cançó de Remember preferida. I elegirem, farem un sorteig entre tots els àudios que arriben, i després també a través de les xarxes socials, a través de l'Instagram, poden buscar-nos Ser un Tinyent i tenen tots els detalls, és molt fàcil participar.
1: Efectivament, demà podem fer una cosa, podem pensar cadascú de nosaltres. Ahir Tomàs va dir-li a Imma Llais que sí que existeix, evidentment.
0: Sí.
1: Però demà podem pensar una cançó Remember cada un de nosaltres, val? I a veure quina cançó sona.
0: Vale, va.
1: Mira que cara posat. Jo, si jo no me'n recordo, tu eres molt jove, no?
0: Jo
1: Flying Free. Bueno, Flying Free,
2: no, però pregunta. Això,
1: pregunteu als majors. Ja està.
0: Vale, va,
1: gràcies, Carmen. Gràcies, Esteban. Gràcies, Tomàs.
2: Gràcies, adeu.

0: I en uns minutets, en uns anuncis, després d'uns anuncis, anem a parlar d'aquest Dia Internacional de l'Infermeria, que avui es celebra en tot el món i també així, a Ràdio Ontinyent, a la SER.
1: Ràdio Ontinyent, cadena SER.

0: de maig és el Dia Internacional de la Infermeria. Un dia per reconèixer una professió, tots creiem que imprescindible, però també per reflexionar sobre com està una de les peces fonamentals del nostre sistema sanitari. Perquè tots tenim al cap algun moment en què una infermera o infermer ha estat ahí, en una urgència, en una nit complicada a l'hospital, en una vacuna, en una mirada de calma o paraules de calma quan tot anava regulinxi, que diu el meu fill. I és curiós perquè moltes vegades només ens adonem de la importància de la infermeria quan la necessitem. Però ahí estan sempre, a qualsevol hora, amb una pressió enorme, amb una responsabilitat enorme i també amb una càrrega emocional que moltes vegades no es veu. A més, la professió ha canviat moltíssim en els últims anys, estem convençuts d'això. I perquè avui parlem d'investigació, d'especialització, de lideratge sanitari, d'atenció comunitària, però malauradament també de falta de personal, de desgast i de la necessitat de cuidar més a qui ens cuida. Per això avui volem aprofitar este Dia Internacional de la Infermeria per a parlar de tot això i anem a fer-ho amb dos convidats. Primer, anem a parlar amb Antonio Martínez Sabater, que és degà de la Facultat d'Infermeria i Podologia de la Universitat de València, que ja ens escolta. Antonio, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Miguel.
0: Benvingut al programa i gràcies per estar amb nosaltres. És que volíem trobar les dos vessants, no? La vessant des de les persones o el grau que tenim ací a Ontinyent, al campus d'Ontinyent, la persona que decideix estudiar infermeria, i després parlarem amb una infermera del Centre de Salut de l'Olleria, que no res contactarem amb ella. Però, Antonio, com ha canviat la infermeria en els últims

0: Sainz?
1: Pues el Sud Sainz ha suposat un canvi total, vull dir, tio, sempre, és una professió que hem tingut sempre, que des de 77 estem a la universitat, que ja hem alcançat el grau de doctor, el màxim grau, i falta una visibilització. El que estàs dient tu, de que sempre hi ha una infermera al costat...
0: Correcte.
1: És de veres, és a dir, la infermera està des d'abans del naixement, penseu que les comares, des de la consulta preconcepcional, el preembaràs, fins a quan una persona es mor, les cures paliatives, i fins i tot després, en l'atenció a la família, estan sempre en el procés de salut i malaltit, i la infermera pues, té la responsabilitat a la mateixa no només d'atendre les persones, sinó també a les famílies i a la comunitat. És a dir, necessitem millorar la salut de la comunitat i detectar els aspectes, i per això pues, és necessari investigar l'assistència, la docència i la transferència. I és necessari pues, més infermeres ben formades. O sigui, la vocació és important, perquè és important per a mi que algú que va plantejar la seva vida cap a les cures tinga aquesta voluntat, però és necessari que n'hi hagi una formació, i una formació bona, que es dona a la universitat.
0: I, digues.
1: No, que és per això que moltes vegades tenim situacions, problemes, en què fa falta pues, adaptar-nos a les necessitats reals. No és el mateix el sistema sanitari del 86 al sistema sanitari actual. La població s'ha envellit, tenim unes necessitats diferents, tenim problemes nous que van iniciant i van sorgint, com pot ser l'ús abusiu de substàncies, el chemsex, o aspectes com atenció a la diversitat. I la infermera ha d'estar formada i capacitat per a poder atendre aquesta formació, no només en la malaltia, sinó també en la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.
0: Vosaltres des de la universitat noteu que continua havent vocació entre els joves, o la professió està pagant també el desgast des dels últims anys?
1: A veure, el canvi de la societat està ahí. O sigui, no és el mateix l'alumnat de fa 20 anys que l'alumnat d'ara. Però nosaltres tenim la sort de que venen l'alumnat amb els millors, perquè venen els expedients acadèmics molt, molt, molt alts i tenen ganes d'aprendre. Són esponges que volen aprendre i millorar. Això ens suposa pues, que ser una carrera molt demandada, tenim una llista d'espera molt gran.
0: Ah, sí?
1: Des de l'any 2018 estem en 2018 estem mantenint. I ha suposat pues, una major vertebració al territori i que l'alumnat pues, pugui estar més en contacte amb el que és la realitat perquè de lo que és la situació pues, en l'àmbit on tinguin dels centres de salut on fan les pràctiques en totes les comarques centrals, en l'hospital on tinguin i de Sàtiva on fan les pràctiques i coneguen la realitat peculiar de cada zona i puguen donar resposta i millorar l'atenció de la salut.
0: Clar. Mira, parlant del dia a dia i de la realitat, anem a saludar ja Begoña Albor, que és cap d'infermeria del Centre de Salut de l'Olleria i ja ens escolta. Begoña, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs? Bueno, no sé si felicitar-te per el dia que és, però clar, és un dia normal, imagine, però treballant com sempre, no?
2: Correcte. Avui és el dia de la infermeria, gràcies. Però sí, és un dia com un altre. Així estem en la nostra feina, que per cert, bueno, per a mi és una de les feines més boniques que hi ha, i així estem.
0: Begoña, quants anys portes tu d'infermera? Quants anys portes tu a la professió?
2: Pues jo vaig acabar en el 98. Imagina't si porte ja temps en aquesta carrera.
0: I li preguntava jo a Antonio, que és el degà de la Facultat d'Infermeria i Podologia, li preguntava com ha canviat la infermeria. I me donava des del seu punt de vista, evidentment, però jo vull saber des del teu punt de vista, des d'eixe 98 fins ara, com ha canviat el vostre treball?
2: Pues,
0: en el off ixe Antonio tenim prou, no?
2: Sí. Ha canviat, la veritat que ha canviat unes coses a millor i altres coses a pitjor, però sí, la veritat és que ha canviat ja un munt. A veure, jo quan vaig comenzar, no, no te res que voler a conforme Dara. En un principi, jo realment, quan jo vaig començar a estudiar, jo volia, la primera opció meua va ser la de fisio, i no vaig poder entrar, i aleshores vaig ficar enfermeria, però ara no ho canviaria per...
0: res del món, no?
2: Bueno, la veritat és que no. La meva professió a mi m'agrada molt i disfrute el dia a dia, i el que me coneix ho sap. Sí. De fet, m'importa coses a casa, a fer per a casa, i però bueno, jo ho faig molt, molt, molt agraïda, i sempre n'hi ha coses per a fer. Jo ara estic en atenció primària, i la veritat és que l'atenció primària, que és la primera que el malalt té en el que és la sanitat, abans no tenia res que veure a lo que és ara. Abans no hi havia, i si n'hi havia no se feia. No hi havia promoció, era un poc la consulta d'anar a prendre l'atenció, anar a fer-se la glucèmia, que parla d'infermeria, ¿vale?
0: Sí, sí, sí.
2: I ara no, ara les consultes són totalment diferents. Ara la gent ve i pues parlem dels hàbits de vida saludable, de l'alimentació, de l'exercici, dels hàbits tòxics, de la vacunació, que és molt important. Així en el nostre centre, i vosaltres moltes vegades ens heu cridat per a donar veu en programes de diabetes, programes de com comer, no?
0: Clar, és el que estava parlant d'Antonio abans, veritat, Antonio, que és tot, ara és tot més ample, no? Està dins d'eixa sanitat, no? Que no és només cuidar del malalt, sinó que hi ha moltes més coses.
1: La promoció és fonamental.
0: Clar.
1: I el rol que té la infermera comunitària és essencial per a millorar la salut de la comunitat.
0: Clar. Clar, clar. Antonio, jo estic escoltant a Begoña i diu, jo no canviaria la meva decisió per res del món. Això és molt important en esta professió, la vocació, que sempre parlem.
1: La vocació és important, pot ser que sí, però moltes vegades l'alumnat que ve en una opció de titulació,
0: sí,
1: quan descobrís el que és la infermeria,
0: sí,
1: s'apassiona. I és de veure que en l'àmbit assistencial trobem molta gent que diu que s'ha cansat perquè les condicions han canviat molt, en la càrrega de feina,
0: sí,
1: i la càrrega de treball és molt dura. Però jo crec que tots és que la majoria de gent que treballem com a infermers o infermeres, ens enamorem de la professió, i és una part importantíssima de la vida. Jo sempre dic, jo treballar en una altra cosa no m'ho plantejaria. Jo soc infermer,
0: sí, sí,
1: i i per mi és molt bonic anar a treballar i aprendre tots els dies coses noves. És molt bonic atendre les persones i les famílies, i veure que el que fas serveix per alguna cosa.
0: És curiós. Correcte. És curiós. M'agrada molt el que dieu els dos, perquè la vocació és important, però clar, això és més d'enamorar-se de la professió que no vocació. Jo crec que això és un matís que és molt important també.
1: També volia comentar,
0: digues,
1: és que la professió és molt ampla. Vull
0: clar,
1: dir,
0: clar, clar.
1: Pot ser des d'investigació,
0: sí,
1: i dedicar-se pues, a investigar qualsevol aspecte,
0: sí, sí,
1: fer docència, és a dir, a nivell formal o informal, pot fer assistència o treballar en una ambulància, en un SAM, un helicòptero, en un quiròfan, però sempre tenint totes les vessants, inclús pot fer gestió, és a dir, tenim un això de que podem treballar en salut pública, podem treballar en centres de salut, en hospitals, en centres de majors, en ONGs, col·laborar o treballar en ONGs o en institucions. És tan ampla la feina que tu pots canviar la teva feina sense canviar la teva professió. És a dir, que és molt bonic això.
2: Jo, en aquest cas, sí que és que també faig docència, perquè així veig gent de la Universitat de València, que
0: sí,
2: està en Ontinyent.
0: Sí, el campus Ontinyent.
2: Exacte. Ara, de fet, hi ha dos xiques, Sònia i Maria, que, vamos, les dos molt bé, em dono compte que és agradable la professió. Avui mateix han anat perquè ho han demanat les dones de l'associació d'ames de casa, es van demanar un tema i elles se l'han preparat i els han donat, les dones supercontentes. M'ha cridat l'Ajuntament de l'Olleria, el regidor, per a donar-me l'enhorabona, sí, que ho han fet molt bé. Vull dir-te que se nota, vull dir, la gent quan vens, jo també sóc coordinadora, entonces el tema de la gestió també estic ahí. Aleshores, quan ve la gent, ho veus enseguida, la gent que ve perquè li agrada i la gent que no, que veus que tampoc li agrada tant, evidentment, però que té que... també hi ha gent aixina, no? Uh-huh. Però que la gent que li agrada és més la gent que agrada que la gent que...
0: Clar que no li agrada, clar.
2: Que bé, pues mira, perquè aquesta professió sí que és de veres, pues, que té més eixida. Uh-huh. Moltes vegades quan acabem, lo que vulguem o lo que ens diuen, agarra algo que pugues treballar després... Uh-huh. Si no, te'l moriràs de fam.
0: Quantes vegades hem escoltat això? Quantes vegades?
2: Exacte.
0: Per, Antonio, per al·lusions, perquè clar, està parlant d'alumnes de la facultat, està parlant d'alumnes d'eixe grau d'infermeria que parlaven abans, que hi ha llista d'espera. Això és motiu d'orgull, no?, escoltar aquestes paraules.
1: Sí, a veure, nosaltres tenim la sort de que donem temps 6 grups actualment, sí, en... 5 en València i un en Ontinyent. Uh-huh. Tenim una llista d'espera molt alta, però claro, nosaltres hem de donar una docència de qualitat i estem supeditats, pues, als recursos que n'hi ha, pues, per a fer docència pràctica i teòrica. Uh-huh. Nosaltres comptem, nosaltres des de l'Oli Comandant de l'Olleria, com ve dir la companya, uh-huh, en tenim posat associat i posat col·laborador que complementa tot el que els aspectes teòrics que nosaltres podem donar en la facultat, uh-huh, en la pràctica. Sempre millorar l'evidència i millorar la pràctica, i clar, això és importantíssim.
0: Clar, clar, clar. Begoña, ja has dit que, per exemple, aquests dos exemples que has posat, no?, de que estan ara en vosaltres, que són molt bons i que tenen, que arriben molt bones referències quan fan coses, no? Sí. Això a tu, també com a infermera amb experiència, també imagina que agrada, no? És com dir, ostres, tenim pedrera, vull dir, tenim relleu, així, i són bones, clar, no?
2: Sí, sí, sí. Clar, evidentment, quan veus gent aixina, pues t'alegres, no? T'alegres perquè saps que la infermeria té recorregut i que n'hi ha gent potent, també. Uh-huh. Jo sempre els dic, quan venen, sempre els dic el mateix, que el temps que duren les pràctiques, tant aquest any, perquè així venen, estan en tercer, uh-huh, però a l'any pròxim, que estaran igual més temps i tenen que anar a l'hospital, que ho disfruten, que això és una experiència que no tornarà a passar, evidentment, però que és una experiència bonica. Jo me recordo les meves pràctiques i també me recordo una experiència, això, bonica, i que vaig aprendre molt, i jo els dic això, que s'ho passen bé, que, i que, al igual que elles aprenen dels meus companys i de mi, nosaltres també aprenem d'elles, perquè també ens ensenyen coses.
0: Clar, clar.
2: I és molt d'agrair que vinga gent i vinga gent en aquesta actitud de voler ensenyar-se, de voler fer coses. És un feedback, uh-huh, tant de nosaltres a ella com a elles com elles a nosaltres.
0: Antonio, has dit abans una cosa que jo volia tractar amb tu i amb Begoña també, perquè hi ha una part que a mi em pareix interessantíssima, que ja ho has dit, que és la investigació. Perquè la gent, sí, associa la investigació als laboratoris o als metges, però la infermeria també investiga moltíssim, veritat?
1: Molt, molt. Cada dia més, sí, nosaltres, des de la universitat i des de molts amples, cada vegada, des de que tenim el doctorat i podem tindre accés al doctorat, nosaltres tenim llista d'espera en les places de doctorat que tenim, sí, actualment a la Universitat de València. Tenim màsters ja especialitzats com a infermeria oncològica, el seu màster oficial, i en projecció de fer més màsters. I aquesta investigació que fa infermeria, que des de qualsevol vessant, perquè poden fer investigació en salut pública, investigació clínica, investigació en atenció primària, investigació acció participativa per a conèixer la comunitat, entre altres, al final millora la salut de la població. I quan veus que els resultats són positius, dius, serveix d'algo. I és necessari inculcar aquests aspectes. Nosaltres no tenim tradició investigadora. Suposo que Begoña, igual que jo em vaig graduar, no sabíem investigar perquè no estàvem al pla d'estudis. I ara l'alumnat ha de fer un treball de grau i ha de fer un treball pensant en la assignatura que està en l'alumnat de Begoña, que és un estudi comunitari de salut, però detectar necessitats, detectar actius en salut, detectar aspectes que ens poden detectar situacions problemàtiques i com millorar-les. I moltes vegades, aquests estudis que fan l'alumnat, molts ajuntaments podien agafar-los per a dir, uf, així tenim una mancança d'aspectes que són necessaris. I això pot millorar la població.
0: Mira, sí. Molt ben tirat, perquè clar, jo anava a preguntar-vos ara als dos, perquè clar, jo estic escoltant i és, ostres, hi ha molta gent que vol fer el grau, hi ha molta gent que hi ha llista d'espera, hi ha molta gent que està estudiant, arriben persones de pràctiques als centres de salut, per exemple, investiguen, etcètera, però també escoltem per ahí de falten enfermers i infermeres. Això és així, no? És falta de gent? És falta de recursos? Estem parlant d'un problema més profund, Antonio?
1: Estem parlant primer que hi ha un canvi del patró epidemiològic. Ara mateix la població està molt més envellida, hi ha més necessitats de cures, hi ha moltes més tècniques, hi ha moltes més processos que hi ha, i també hi ha que tenir en compte que les infermeres han anat jubilant-se o estan en procés de jubilació.
0: Val.
1: I moltes infermeres que acaben, les condicions laborals així no són igual que en altres països.
2: Uh-huh.
1: I per tant, estem formant i capacitant d'infermeres que són punteres i que a millor acaben decidint anar-se'n a Suècia, a Suïssa,
0: amigo,
1: a Anglaterra,
0: amigo,
1: perquè guanyen molt més diners.
2: Sí,
1: i així, pues...
0: Sí, Begoña?
2: Sí, és així. Vull dir, les condicions, la veritat és que no són molt favorables, ni molt... claro, en aquests països, el que diu ell, guanyen més diners, segons es diu, no se treballa de la mateixa manera, així, per exemple, en una planta pots portar a 18 persones al teu càrrec i allà potser ne portes a 4 o a 5, vull dir, és que és diferent. Així, en primària, pues, també hem tingut que, o cada any es fan fer... Bueno, es fan fer, no, és la nostra feina, però, sí. Per exemple, moltes tècniques més que abans així no se feien més a nivell hospitalari. Aleshores, se fa tot això nou, que van sumant en els mateixos recursos, tant humans com... Entonces, claro, arriba un moment en què hi ha gent pues, que preferís pues, anar-se'n i, evidentment, això se queda... Pues curta, perquè, per exemple, per a l'estiu sí que és de veres que n'hi ha moltes vegades que no... Moltes no, des de fa uns anys per així, que no se cobrís tot, perquè no hi ha infermeres. No podem... No se pot cobrir tot. És una llàstima, però, evidentment, cada un mira per si mateix.
1: I els recursos també, vull dir que millor, no, moltes vegades el que és les institucions no valoren prou a les infermeres.
2: No,
1: és una càrrega de feina molt important. Moltes, el que deia Begoña, tant de càrrega assistencial i sense tenir en compte les característiques dels pacients. És a dir, moltes vegades quan tenim els hospitals estructurats per especialitats mèdiques, cardiologia, neumologia, traumatologia, quan deurien ja optar a una estructuració per nivell de cures. O sigui, a mi un pacient necessita més cuidados que un altre i en funció d'això n'hi ha que fer un ratio d'infermera a pacient. No tot és igual, no tot pot ser igual.
0: Clar, és a dir, també que està el tema de recursos i està el tema sobretot de que jo crec que és un problema endèmic del nostre país i del nostre sistema sanitari en general, o del nostre sistema també quan parlem de ciència i d'investigació, que és que formem els millors i les millors i no som capaços de retindre'ls. I aquest és el problema endèmic que portem arrossegant des de fa molt de temps i molts anys. Malauradament, tant de bo puguem arreglar tot això. Volia fer esta xerrada amb els dos perquè sabia que anava a ser molt interessant i jo crec que és una manera també de rebre o de fer un homenatge a eixa professió, a l'infermera, a l'infermer. Per cert, parlant d'infermera i infermer, mira, tinc una infermera i un infermer, us de gai, l'altra és infermera en un centre de salut. Antonio, això ja...
1: Me pots dir infermera.
0: Infermera també. No, no, però vull dir...
1: És una professió feminista totalment.
0: Clar.
1: En els problemes que ha suposat això.
0: Clar.
1: De que moltes vegades la feminització de la professió ha suposat que estiguem si mos venen d'un nivell per cap baix, però jo puc parlar que me considero infermera,
0: que bo.
1: Que sigui home.
0: Que bo. És que t'anava a parlar precisament d'això, no? De la feminització sempre d'esta professió i que hi ha de tot. Tenim homes, tenim dones, evidentment, i cada vegada jo crec que més ixa paritat. Però bo, de veres, moltíssimes gràcies als dos per estar este matí amb nosaltres, Antoni Martínez, degà de la Facultat d'Infermeria i Podologia. Continuarem parlant de segur. Una abraçada molt forta.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, Antonio. Digues?
1: No, que moltes gràcies per fer-vos ressò del nostre dia, encara que sigui un dia normal, sí, de feina,
0: sí,
1: però per almenys en reconeixement de que estem ahí.
0: Sí, senyor.
1: De que la gent vega que estem ahí tots els dies.
0: Sí, senyor. Una abraçada forta, Antonio. Adéu.
1: Gràcies.
0: Adéu. Begoña, moltíssimes gràcies, per estar i per voler estar una vegada més amb nosaltres i per tots aquests anys de professió que portes darrere i damunt, també. Una abraçada molt forta.
2: Gràcies a tu.
0: Adéu, Begoña, adéu. S'ha comido al actor. Dia Internacional de l'Infermeria i volíem celebrar-lo així a Ràdio Ontinyent, Cadena SER, a l'Oi por Oi. No res, en uns minutets arribem a l'una del migdia, escoltem un poquet de música, respirem i després la informació nacional i internacional i després més Oi por Oi.

0: Es la una, mediodía en Canarias. El presidente canario Fernando Clavijo acusa al gobierno de España de ocultar que había contagiados de antivirus en el Ondius. Eso ha dicho en la sesión de control que se está celebrando en el Parlamento canario, donde no ha aportado ninguna prueba que sustente esta afirmación. Canarias, Eric Pestano, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. De hecho, el presidente canario se ha remitido a las publicaciones de medios de comunicación para defender un argumento que le ha servido para expresar su profundo dolor desde el plano político, pero también personal, ha dicho, hacia el gobierno de España y en concreto hacia el ministro y expresidente canario Ángel Víctor Torres.
2: Bien, que la lealtad que yo, como expresidente en su momento y ahora como presidente, le he mostrado al señor Torres en todo momento, ha quedado fuera de toda duda. Ahora, lo que sí ha quedado claro es que la deslealtad de Ángel Víctor Torres con el gobierno de Canarias, con Canarias ocultando información y conmigo personalmente, es una afrenta que jamás olvidaré.
1: Le respondió así Clavijo a Sebastián Franquis, el portavoz socialista canario, que no ha desaprovechado la oportunidad para echarle en cara el uso que a su juicio ha hecho de esta crisis.
3: Usted no protegió a Canarias, la utilizó, señor presidente. Y la utilizó de una manera vergonzante para los intereses de esta comunidad, que se ha llegado a atrever, para justificar una posición del gobierno, a utilizar la inteligencia artificial para demostrar y justificar que los ratas y los roedores nadaban y estaba en peligro la población de esta comunidad autónoma.
1: Son las preguntas del antivirus en la sesión de control. Mañana Clavijo va a comparecer a petición propia sobre este asunto en el segundo día de pleno.
0: Clavijo, que sigue criticando al Ejecutivo, mientras que su partido, el PP, sigue rebajando el tono con la gestión que el gobierno ha hecho de esta crisis, después de que, por ejemplo, Alfonso Rueda reconociese ayer la seria y buena actuación de España. Dijo, Cuca Gamarra ha deseado una pronta recuperación al primer paciente español que ha dado positivo y ha hablado sobre estas palabras de Rueda.
4: Bueno, yo creo que él ha mantenido una relación con el ministerio y con algunos ministerios, ya que algunos de los de las personas de nacionalidad española que viajaban y que en ese buque son gallegos y evidentemente nada que decir, responderá sin duda alguna a su propia experiencia en la relación que ha mantenido durante las últimas semanas, ¿no?
0: Del exterior, se ha conocido esta mañana, Israel ha aprobado la pena de muerte para juzgar a los palestinos que ellos entienden que participaron en los atentados del 7 de octubre del año 2023. Hay más de 300 detenidos en cárceles israelíes detenidos por este motivo, Sara Aranda.
5: La ley aprobada por el Parlamento israelí contempla la creación de un tribunal militar especial con sede en Jerusalén para juzgar a supuestos militantes de Hamas implicados en el 7 de octubre. Se calcula que hay entre 300 y 400 palestinos detenidos que, de ser declarados culpables de genocidio, se enfrentarán a la pena de muerte. La norma recoge que los juicios sean públicos, se van a retransmitir en directo en una página web y contarán con la presencia de los supervivientes del ataque. Organizaciones de derechos humanos israelíes se han mostrado en contra de la ley y advierten del peligro de convertir estos procesos en un espectáculo.
0: La Fiscalía ha pedido 26 años de cárcel para Santi La Iglesia, el hombre acusado de asesinar hace 25 años a la joven Elena Giovanni en Sabadell. Tanto el Ministerio Público como la familia de la víctima le acusan de dos delitos de asesinato y detención ilegal. Radio Barcelona, Andrea Villoria.
6: En sus escritos de acusación presentados esta mañana, la Fiscalía y la familia de la víctima relatan lo que sucedió hace más de dos décadas. La joven desapareció un viernes por la mañana cuando fue al piso donde vivía el acusado. Allí, varias personas, entre ellas Santi La Iglesia, creen que la retuvieron, la drogaron con benzodiazepinas para evitar que se defendiera y huyera. La desnudaron, la rociaron con colonia y trataron de quemarla. Después lanzaron su cuerpo al vacío desde la azotea, lo que causó su muerte. Además de la prisión, la Fiscalía reclama 600.000 euros de indemnización al acusado, que es abogado y funcionario de la Generalitat. La acusación, en cambio, pide el archivo para el otro investigado hasta ahora, el autor de las notas anónimas que la víctima recibió días antes de morir.
0: Y ha terminado la temporada de cría del lince ibérico con buenos resultados. Se han nacido 31 cachorros nuevos en cautividad. Marina Fernández.
7: Entre los dos centros dependientes del Ministerio de Transición Ecológica dedicados a esta cría, el de Acebuche en Huelva y el de Zarza de Granadilla en Cáceres. 31 cachorros en 12 camadas dentro de este programa que busca reforzar la cría natural y preservar la diversidad genética de la especie. El censo oficial de linces en la península ibérica supera los 2.000 ejemplares. Hay que recordar que en 2001 eran apenas 94, pero hace dos años, gracias al programa de conservación, el lince pudo salir del peligro crítico de extinción, aunque sigue siendo una especie vulnerable.
0: Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
8: Hola, con la jornada de Liga, que es la intersemanal, la número 36, comienza en el día de hoy desde las 7 en Carrusel, pendiente de los choques de este martes, con un Celta-Levante a las 7, un Betis-Elche. A partir de las 8 y el partido que juegan en el Sadar, Osasuna y Atlético desde las 9 y media, Julián Álvarez que vuelve a ausentarse en la convocatoria, la acabamos de conocer, de Diego Pablo Simeone. Es el arranque de la jornada con nombres propios. A esta hora el primero es el de José Mourinho y su posible llegada al Real Madrid, el portugués, que afirma que no ha hablado con el conjunto blanco, lo hizo en el día de ayer. El otro nombre propio, Manolo Aguilar, está en Sevilla hasta ahora.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Acuerdo total cerrado de Sergio Ramos y los accionistas del Sevilla para la compra del club. En tan solo 2 horas en el día, después de 10 horas de reunión en el día de ayer, han resuelto el asunto. El acuerdo es total, está cerrado y firmado. Queda ahora una parte que es fundamental, importante y necesaria: acudir a la notaría y que todos los extremos que se han hablado y firmado estén correctos. Paso casi definitivo para la compra del Sevilla.
8: Sergio Ramos, que tendría un acuerdo para comprar el Sevilla Fútbol Club, y a esta hora, jugando además en polideportivo, Rafa Jodar en Roma busca los cuartos de final ante el americano Tiem.
10: 1, 2, 3, 4.
11: ¿Qué puedes contar con los dedos de una mano? ¿Tocas el piano, la guitarra, la trompeta, el arpa? ¿Por qué crees que en este país nos gusta tanto señalar? ¿Qué te dicen las manos de una persona? ¿Qué te vino?
12: Como anillo al dedo.
11: Como anillo al dedo.
13: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
11: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro de 2 en la SER.
13: El faro con Mara Torres, Cadena SER.
0: De momento es todo. Sigue la información en la SER a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
13: Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER, Comunidad Valenciana.
14: Está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
15: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
16: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
13: Radio Ontinyent, Cadena SER. En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Miguel Coy.
17: Iniciamos con hora de programa de este hoy por hoy Ontinyent baida al baida. Una del migdia, quasi 8 minuts, en este dimarts 12 de maig de 2026. En esta segona hora de programa anem a tindre un poquet de tot, mai millor dit, perquè anem a començar fent un repàs de les notícies més destacades que han passat en els últims dies i que estan passant en les últimes hores a la nostra comarca. És un boletí informatiu que hem nomenat SER Comarca i que ens porta Carmen Úbeda. Carmen, què tal? Molt bon dia.
18: Hola, Miguel, bon dia. Què tal?
17: Anem a per SER Comarca.
18: Vinga.
17: Comencem parlant del Consorci de Residus B5, que ha reforçat durant este 2026 el seu programa d'educació ambiental amb noves activitats centrades en el compostatge domèstic i la gestió dels residus orgànics.
18: Les activitats s'han desenvolupat en centres educatius d'Ontinyent, d'Aiala de Malferit i Xàtiva, amb l'objectiu de conscienciar l'alumnat sobre la importància del reciclatge i també la reutilització de residus des de casa. A més, també s'han organitzat xerrades formatives dirigides a la població adulta en municipis com Bellús, combinant sessions teòriques i també pràctiques per explicar el funcionament dels compostadors. Anem a escoltar les paraules de Miquel Vela, ell és tècnic del Cor B5.
19: Nosaltres estem desenvolupant un programa de compostatge domèstic per a que les famílies que vulguin fer compostatge a la seva casa, amb les restes de menjar o de jardí també, poden fer compostatge en un material que subministrem nosaltres, que són els compostadors, i amassois poden fer un compost amb les restes de menjar.
17: En clau sanitària, la conselleria de Sanitat ha nomenat Àngel Torregrossa com a nou director mèdic de l'Hospital d'Ontinyent.
18: Torregrossa substitueix a Maria José Dasca, que s'ha jubilat recentment després d'anys al capdavant de la direcció mèdica del centre hospitalari. El nou director és especialista en urgències hospitalàries, veí d'Ontinyent, i fins ara desenvolupava la seva tasca professional a l'Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva. Entre les seues principals responsabilitats destaca la coordinació de servicis mèdics, especialment també la posada en marxa del nou Hospital General d'Ontinyent, així com l'organització del futur trasllat dels pacients i també dels equips a les noves instal·lacions, que esperen que arribi pront.
17: Efectivament, ja veurem. Sempre estem ahí en aquestes dates de en la primavera. Abans de l'estiu. Bueno, continuarem informant, evidentment. Parlem ara de l'atur, perquè l'atur registrat a la Vall d'Albaida continua mostrant una evolució positiva durant el mes d'abril.
18: Segons les dades publicades per Labora, la comarca tanca el mes amb 4.415 persones desocupades, una menys que al març, i 217 menys que fa un any, el que suposa un descens respecte a l'any anterior pròxim al 5%. Pel que fa a la contractació, durant abril s'han registrat 1.741 contractes, 234 més que el mateix període de 2025. Les dades mostren també un equilibri entre contractes indefinits i temporals, mentre que més de la meitat corresponen a jornades completes. Per municipis, destaca la baixada de l'atur a Ontinyent, Bocairent, Aielo de Malferit i Tolosa, mentre que Albaida registra una lleugera pujada. Escoltem paraules d'Eduard Gómez, que és el secretari general comarcal d'UGT País València.
20: Si ho mirem des d'un termini molt més llarg, l'evolució és molt positiva. Estem parlant de mesos i mesos i mesos amb una tendència a la baixa de l'atur. Per tant, per una interpretació negativa d'això no seria real.
17: Comencem a viatjar ja per tota la comarca. Primera parada, l'Ajuntament de Salem, que continua reclamant millores en la carretera que uneix el municipi amb Castelló de Rugat.
18: L'alcalde Juli Fenollar i el regidor d'Infraestructures, Alejandro Cortell, s'han reunit amb la vicepresidenta segona de la Diputació de València i diputada de carreteres, Reme Mazzolari, per conèixer l'estat del projecte. La Diputació treballa amb previsió d'executar les obres entre 2027 i 2028. Aquestes són les paraules de Juli Fenollar, alcalde del municipi.
21: La carretera, el que més falta li fa també al poble és un carril ciclopeatonal perquè la gent pugui desplaçar-se en bicicleta o a peu al poble del costat. El balanç és molt positiu, ens hem tornat a casa un poc despagats, no? Perquè 23 i 28 encara ho vegem molt lluny, però bé, vegem que no està parat el projecte i que poquet a poquet tindrem la nova carretera.
17: I de Salem a l'Olleria, on s'ha celebrat una reunió de coordinació en matèria de violència de gènere amb diferents cossos de seguretat i serveis d'atenció a les víctimes.
18: En la trobada han participat representants de les unitats Biogen de la Guàrdia Civil, de la subdelegació del govern, així com personal de l'Oficina d'Assistència a les Víctimes, també Policia Nacional, Policia Local i Serveis Socials Municipals. La reunió també ha comptat amb la presència de l'alcalde, del regidor d'Educació també. L'objectiu ha sigut reforçar la coordinació entre tots els recursos disponibles per poder previndre i actuar davant possibles casos de violència de gènere i també continuar avançant cap a un municipi més segur i igualitari.
17: I també a l'Olleria, la policia local ha iniciat el curs d'educació viària per a l'alumnat dels centres Sanchis Warner i Isabel la Catòlica.
18: Els agents ja han impartit les sessions teòriques sobre normes bàsiques de circulació, tant per a vianants com per a conductors de bicicleta. Esta setmana començaran les classes pràctiques perquè els escolars puguen aplicar els coneixements adquirits i millorar la seguretat viària des de la infància.
17: Parlem ara de l'Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, que han impulsat o ha impulsat la creació del grup de treball Repoblem la Vall.
18: És una iniciativa que naix amb l'objectiu d'analitzar les causes de la despoblació a la comarca i també per a proposar noves mesures concretes per a revertir-la. El projecte abordarà qüestions com l'accés a l'habitatge, l'arribada de nous residents o també iniciatives de dinamització local com la campanya Cap Poble Sense Bar.
17: Que ens agrada i molt. El que no ens agrada és la preocupació que tenim damunt així a la nostra comarca, la Vall d'Albaida, per un nou focus de la malaltia de Newcastle detectat en una explotació avícola de Castelló de Rugat.
18: El brot afecta més de 20.000 aus i és ja el desè cas registrat des del passat mes de desembre a la província de València i també a Espanya. Durant este cap de setmana s'ha completat el sacrifici de totes les gallines afectades i des de l'inici de la crisi sanitària ja s'han eliminat prop de 300.000 aus en explotacions contagiades. Tot i que les aus estaven vacunades, ara s'ha detectat una soca especialment agressiva progressiva del virus. El Ministeri i la Conselleria d'Agricultura continuen reforçant aquestes mesures de vigilància, de bioseguretat i també de vacunació a les granges, mentre que la Generalitat manté activat un pla d'emergència dotat amb 2 milions d'euros. Les autoritats continuen recordant que la malaltia no afecta les persones ni el consum de carn o ous, però que sí que és altament contagiosa entre les aus. Anem a escoltar a Arturo Zaragoza, ell és coordinador del sector ramader.
2: Tener en cuenta de que un virus pues siempre es algo complicado de controlar, pero entendemos que de momento se está investigando para poder ver cuál es la causa de infección, qué es lo que lo puede transmitir, y se están haciendo las cosas bien. Tenemos que tener paciencia y esperar que esto funcione. Es lo máximo que se puede hacer.
17: Deixem ara les preocupacions a banda. Anem a parlar en clau festera ara. Perquè anem al Palomar, que ha celebrat un any més les tradicionals festes del Xop i de la Mare de Déu des de Sant Parats, amb una intensa programació d'actes.
18: El dissabte va tindre lloc la planta del Xop a la plaça, un dels actes més emblemàtics de la festa, junt a la frena floral i també diverses actuacions musicals. El diumenge la programació es va centrar en els actes religiosos dedicats a la Mare de Déu dels Desemparats, amb missa, processó, balls tradicionals i també una mascleta nocturna. Escoltem paraules de Natalia Anguís, vicepresidenta de la Diputació de València, qui va estar present als actes principals al municipi.
3: Així que nosaltres contents de les inversions que estem portant així a la Vall d'Albaida des d'Ens Uneix, i continuarem treballant per a que els nostres veïns i veïnes puguen viure cada dia millor.
17: Anem a Lloa de Malferit. Què passa? Pues entre altres coses, que ha finalitzat els treballs de prevenció d'incendis forestals inclosos dins del programa Emerge 2025.
18: L'Ajuntament ha rebut una subvenció de més de 90.000 euros procedent de Labora, que ha permès la contractació de 8 persones desocupades durant 6 mesos. Les actuacions s'han centrat especialment en la pista forestal del Campello i la senda dels Puntalells de Catalina, amb treballs de desbrossament, eixamplament de camins i tractaments silvícoles per reduir el risc d'incendis.
17: Anem a Bèlgida, que serà una de les seus del festival Femo Jazz, impulsat per la Diputació de València.
18: El municipi acollirà el pròxim 4 de setembre l'actuació de la Intocables Big Band des d'un circuit cultural que també arribarà a altres localitats valencianes. L'objectiu del festival és promocionar les Big Bands i acostar la música jazz a nous públics. Escoltem ara a Paco Teruel, és diputat de Cultura.
22: Aniran tres municipis de la província i se faran tres concerts a la pròpia Vene. Pues és l'espírit de la Diputació, portar les coses als municipis de la província, i així ho fem en cada un dels projectes que iniciem.
17: Ontinyent acollirà el pròxim 14 de maig, d'ací dos dies, una jornada informativa sobre la nova FP dual, dirigida especialment a empreses i persones autònomes.
18: La sessió tindrà lloc a la seu de Coeval i està organitzada conjuntament amb Actallo, amb l'objectiu d'explicar el funcionament del nou model de formació professional dual. Serà una jornada impartida per José Ramón Cucart, expert en Direcció General de Formació Professional, i abordarà qüestions com els compromisos que assumeixen les empreses participants i també les oportunitats per captar i retenir talent qualificat. Vicent Donat és el secretari general de Coeval.
23: Forma part esta jornada de ese plantejament, i sobretot perquè n'hi ha una sèrie de novetats legislatives que és un poc del pas a la FP dual, que de cara sobretot a les pimes necessitem, i els autònoms necessitem recolzar-lo.
17: I en Albaida estan d'enhorabona perquè l'obra del centre educatiu Cobalta entra ja en la recta final.
18: Sí, així és, els treballs actuals se centren en les tasques de neteja i pintura, així com en la instal·lació de les baranes i la porta principal de l'edifici. També s'estan adequant els espais exteriors i el pati del centre. Està previst que l'alumnat pugui ocupar les noves instal·lacions durant el curs 2026-2027.
17: Benigànim ha posat en marxa una nova edició de l'Escola de Famílies a la Biblioteca Municipal.
18: Les sessions es desenvolupen els dimarts de vesprada fins al mes de juny i estan dirigides a pares i mares amb fills d'entre 0 i 16 anys. El programa aborda qüestions com el desenvolupament infantil, l'ús de pantalles o també l'etapa de l'adolescència. Les places estan limitades a 20 famílies i els serveis socials municipals gestionen les inscripcions i la informació dels cursos.
17: Anem ara a la Pobla del Duc, que acollirà la presentació del llibre Deixar d'existir, de Moisés Tormo.
18: L'acte tindrà lloc este dissabte, 16 de maig, al Saló d'Actes Municipal, amb la participació de l'autor i també de diversos col·laboradors. L'obra recupera episodis de la Guerra Civil i la postguerra al municipi a partir de la detenció i afusellament del comitè local, i reflexiona també sobre la memòria de les famílies en silenci posterior als fets.
17: En Agullent han iniciat la campanya Jo compre a Agullent, amb l'objectiu de fomentar el consum als negocis locals.
18: Fins al 17 de juny, les persones que compren en tres establiments diferents podran participar en el sorteig de 40 premis valorats en 60 50 euros cadascun. Per poder optar als premis, cal completar un bon amb els segells dels comerços participants i depositar-lo en diferents punts habilitats del municipi.
17: Per cert, bones notícies també per al municipi, per Agullent, perquè l'alumna Gemma Gisbert Herrero, del Col·legi Sant Vicent Ferrer d'Agullent, ha aconseguit el primer premi dels Premis Sant Bori de la Vall d'Albaida 2026.
18: El relat guanyador presentat en la categoria de tercer cicle de primària porta per títol La llavor que no volia ser arbre. Després d'este reconeixement comarcal, l'estudiant optarà ara al guardó d'àmbit autonòmic.
17: I en Llutxent han ampliat fins als 5 quilòmetres el radi d'acció de la comunitat energètica local.
18: Expliquem un poquet això. La mesura permetrà que més persones puguen sumar-se al projecte de generació d'energia compartida per a poder reduir la factura elèctrica. El termini per escriure's finalitza el 31 de maig i les persones interessades poden reservar plaça a través del telèfon gratuït que habilita l'Ajuntament.
17: En Castellà de Rugat continuen avançant en la millora de les infraestructures educatives del municipi.
18: L'alcaldessa i la regidora d'Educació s'han reunit amb el director general d'Infraestructures Educatives junt amb representants de l'Institut Manuel Sánchez Guarner i també de l'Escola Verge del Remei. La Generalitat s'ha compromès a visitar les instal·lacions per poder concretar futures actuacions de reforma i millora als centres educatius.
17: Més obres, en este cas a Benicolet, on han iniciat obres de millora en diversos camins rurals del terme municipal.
18: Així és, una actuació que compta amb una inversió de prop de 30.000 euros, finançada a través de la Diputació de València, dins del programa de prevenció d'incendis. Els treballs afecten a vies com el Camí de les Planes, el Planisset o l'Alteret, amb l'objectiu de poder facilitar l'accés a estos camps i permetre el pas de vehicles d'emergència.
17: I el Ràfol de Salem celebrarà el dissabte, 16 de maig, la quarta edició de la pujada a la Caseta dels Guardes.
18: És una prova que forma part del circuit de carreres populars de la Vall d'Albaida i tindrà eixida i meta a la pista de vall del municipi. L'Ajuntament ha informat que diversos carrers estaran tallats al trànsit durant el pas dels corredors i continua buscant persones voluntàries per a col·laborar en l'organització dels esdeveniments.
17: Tornem a parlar de la vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Anguix, que també ha visitat Montitxelvo per conèixer l'estat de les obres de la nova coberta del frontó municipal.
18: És una actuació que permetrà disposar d'un espai cobert per a activitats esportives, culturals i socials durant tot l'any. L'alcalde de la localitat, Marcel Carrillo, ha destacat la importància d'esta infraestructura per a poder acollir festes, concerts i diferents esdeveniments. L'escoltem.
1: Una obra molt farragosa, de molt de cost, i per Montitxelvo indispensable, perquè necessitem un espai cobert, una tranquil·litat que ens doni per les nostres festes, que és, a part de les festes patronals, durant tot l'estiu i tot l'hivern, tenim moros, tenim la pansa, tenim tants events.
17: Diversos municipis de la Vall d'Albaida rebran noves ajudes de la Generalitat Valenciana per a la conservació i restauració del patrimoni cultural.
18: Fem un repasset. Entre les actuacions destacades es troben 150.000 euros que rebrà Agullent per a la restauració integral del retaule major de Sant Bartomeu Apòstol. També Otos podrà rehabilitar el Palau del Marquès de Sant Josep i el seu jardí amb la mateixa quantitat, mentre que Quatretonda millorarà la il·luminació artística de l'església de Sant Joans. I, per últim, Guadasséquies invertirà a vora 60.000 euros en l'eliminació d'humitats de l'antiga església de la Mare de Déu de l'Esperança.
17: Més inversions i més ajudes, en este cas, de la Diputació de València, que invertirà aquestes noves ajudes en la reforma de les casernes de la Guàrdia Civil d'Ontinyent i Benigànim.
18: Sí, tant Ontinyent com Benigànim rebran vora 20.000 euros des de la segona fase del programa provincial de modernització d'aquestes instal·lacions. Les actuacions seran gestionades pels mateixos ajuntaments, que serà qui assumiran la contractació i execució de les obres.
17: Anem ara a Bocairent, ja anem acabant, però és que Bocairent continua avançant en els treballs de prevenció d'incendis forestals amb una nova actuació en un barranc pròxim al nucli urbà. Els treballs executats pel Consorci Provincial de Bombers de València inclouen tasques de desbrossament i silvicultura preventiva entre el pont de la Canaleta i el pont darrere de la vila.
18: L'objectiu és reduir el combustible vegetal, millorar l'estat de la massa forestal i facilitar l'accés dels equips d'emergència en cas d'incendi, especialment en les zones de contacte entre el bosc i les àrees habilitades. Escoltem a Xavi Molina, l'alcalde.
4: La valoració de l'Ajuntament és positiva i crec que posa de manifest, no? Com deia el regidor Ximo Carbonell, que continuem treballant de la mà d'altres administracions per a aconseguir avançar en les tasques de prevenció d'incendis i per a aconseguir estar el més preparats possible de cara als mesos de més risc.
17: I seguim l'última hora al municipi. Ens trobem amb notícies que no són tan bones com estan.
18: Sí, perquè Bocairent ha registrat en les últimes setmanes diversos actes vandàlics al barri medieval que han afectat elements patrimonials protegits, com puguen ser alguns trams de la muralla i cases excavades en roca. Des de l'associació veïnal del barri medieval han denunciat els fets i han demanat col·laboració ciutadana per poder identificar els responsables.
17: I per parlar de la situació, de la preocupació del veïnat i també de la necessitat de protegir el patrimoni històric de Bocairent, avui ens acompanya Xavi Pascual, que és president de l'associació veïnal del barri medieval. Xavi, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
17: Què tal? Benvingut al programa. Com vau detectar estos desperfectes a la muralla medieval i a les cases excavades en roca?
5: A veure, més que desperfectes a la muralla medieval, que ja ves, ha hagut alguns desperfectes en el mur perimetral que hi ha al carrer Mossèn Hilari. Uh-huh. i en el mur d'accés a l'antic camí al cementeri, que és un camí històric també. Uh-huh. I el que s'ha detectat, pues, per part dels veïns i de moltíssima gent que passa per aquest tram, caminants i demés, és que s'ha fet malbé una part d'aixòs murs i bueno, pues, nosaltres el que hem fet és comunicar-ho a l'Ajuntament i a la policia que estan als avantatges del tema i compartir en les xarxes perquè la gent, pues, bueno, per conscienciar de que això no és bo per ningú i que si algú ha vist o ha detectat alguna actitud que no sigui correcte en aquests espais o en altres, pues que ho comunique en primera instància a la policia local o a l'Ajuntament per a que es prenguin les mesures corresponents.
18: Uh-huh. Xavi, ha passat més vegades aquesta situació o alguna apareguda? És una problemàtica recurrent?
5: No. A veure, jo crec que passa, pues, són coses que passen en molts llocs. Vull dir que jo crec que són actes de vandalisme, no que vull pensar que sigui molt més que això. I igual que, pues, les pintades que han aparegut en les cases visitables medievals que estan excavades en la roca, pues el mateix, vull dir, són fets lamentables que des del veïnat, pues, ni al veïnat ni a ningú li agraden, i el que fem, el que hem fet compartint en l'estatge, per això és, pues, animar que si algú sap o pot tindre alguna informació al respecte, pues que ho comunique a la policia, perquè aquest tipus de coses no es deuen de permetre en cap entorn. Clar. Però en un entorn protegit menys.
17: Clar. En general, Xavi, creieu o penses o penseu que hi ha conscienciació ciutadana per protegir el patrimoni?
5: Jo estic segur que sí, almenys del veïnat seguríssim. Clar. El veïnat, per tu comptar que els veïns vivim en un entorn protegit, o sigui, els veïns formen part d'aquest entorn protegit. Uh-huh. Jo penso que, bueno, actituds incíviques sempre n'han hagut i en més llocs, el que passa que quan passa en un entorn protegit, pues el un poc t'indigna més. Uh-huh. No és que les altres siguin correctes, però en este tipus d'espais, pues, el molesta, t'indigna més perquè l'Ajuntament i l'associació i el propi veïnat, pues, a part de que estan conscienciats, és que estem treballant junts molts anys en millorar l'entorn, en els serveis, la qualitat de vida del barri i per supost, la protecció dels elements.
18: Uh-huh. Nosaltres ho parlem moltes vegades, no? El treball que feu vosaltres des de l'associació veïnal del barri medieval, sempre protegint-lo. Quin valor té per a Bocairent conservar bé estos espais com la muralla, estos murs perimetrals, les cases excavades en roca? Al final té un alt valor patrimonial, no?
5: Clar, no? I a voltes és que a voltes la gent no és conscient. Estem parlant ara d'este fet, però a voltes el fer malbé una senyal turística, pues, pintar un grafiti, sí. o en un espai, pues, com han segurat espais, la Torres Portuguesos, el Llavaor, ficar un nom en un rotulador, vull dir, coses que a voltes la gent les fa instintivament i es pensa que no està fent res roïn, i està fent, clar que està fent roïn, perquè el mobiliari urbà del barri, el de tot el poble, el mobiliari urbà és per a ús i disfrute de tota la gent, no és per a que cada un posi el seu nom i les seues marques, i vull dir, jo crec que això això està fora de lloc en qualsevol context, en el barri fora del barri, no? Aquest tipus d'accions, si algú les detecta, té que comunicar-ho a la policia, perquè això no és correcte, ni en una farola, ni en una paperera, ni, per suposat, en un element protegit.
17: Xavi, anem acabant, però vau informar vosaltres a l'Ajuntament, heu publicat en xarxes socials per a demanar col·laboració als veïns i a les veïnes. No sé si heu rebut ja alguna informació per part de la gent o resposta per part de l'Ajuntament.
5: A veure, nosaltres que estem en contacte permanent amb l'Ajuntament, tenim una comissió de treball que es reuneix constantment, sí, per treballar en el dia a dia del barri. Entonces, l'Ajuntament és sabedor del tema i la policia local també, i el veïnat també. Vull dir, simplement la nostra manera de donar a conèixer en les xarxes és per conscienciar, que jo crec que la gent està molt més que consciència, i per sobretot per si algú té algun indici o alguna cosa que pugui ajudar a saber, pues, d'on venen aquest tipus d'accions, pues, que ho comunique lo antes possible a la policia. La policia ja està fent com fa sempre el seu treball i nosaltres ahí no hem d'entrar, això ja no és cosa del veïnat. Del veïnat l'únic que fem és avisar quan passen coses que no són correctes i intentar ajudar en la medida del possible perquè no es repetisquen.
18: Des de l'Ajuntament sí que vos han confirmat si van a poder arreglar-ho?
5: A veure, jo vull dir, jo sé que l'Ajuntament està fent, ja el dic, que tenim aquesta comissió de treball i cada volta que es detecta qualsevol incidència, pues, es posen les mesures. En aquest cas, estem parlant, per exemple, en les cases medievals, pues, és un element protegit, pues, perquè això tindrà que intervindre alguna empresa especialitzada, no ho sé, això ja... Això ja són respostes que no vos podem donar moratòria des del veïnat, però jo entenc que sí, perquè l'Ajuntament està molt implicat en tot el que passa en el dia a dia en el barri.
17: Doncs estaré molt pendents del que passa, i tant de bo no torni a passar en ningú lloc, evidentment. Xavi Pasqual, president de l'Associació Veïnal del Barri Medieval de Bocairent, moltíssimes gràcies i una abraçada molt forta.
5: Gràcies a vosaltres pel vostre interès.
17: Adéu, bon dia. Carmen Úbeda, fins ací Ser Comarca. La setmana que ve, més. Gràcies.
18: Adéu.

0: sostenibles que fan d'Ontinyent un lloc millor per a viure. Ontinyent participa. Entre totes i tots, decidim la ciutat que volem.
1: Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
2: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
3: ¡Qué bien te veo! Yo con el cambio hormonal estoy fatal.
4: Pues yo voy a la doctora Antonia Izquierdo Sicilia, experta en medicina integrativa. Desde que estoy en perimenopausia, con sus tratamientos personalizados y sin efectos secundarios, me encuentro mucho mejor.
3: ¿Ah, sí?
4: Además, trata dolencias crónicas, tiene años de experiencia. Incluso mi madre va con ella. Está en Canals, en su centro de medicina integrativa, abierto desde 2007.
3: Dime la web y me informo.
4: Claro, centrodemedicinaintegrativa.com.
5: ¡Corre, corre!
6: Esta semana tens una cita imprescindible a Ontinyent. Del 15 al 10 de maig arriba una nova edició de la Fira de Tendes, Tapes i Rock, que celebra ja la seva 13a convocatòria amb el millor ambient, comerç local, gastronomia i música en directe al recinte firal. I a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Eixirem al carrer amb programes especials plens d'entrevistes i tot el que està passant en cada moment. A punta dels horaris, divendres a les 7:20 de la vesprada, dissabte a la una del migdia. No et perdes res d'una de les cites més esperades de l'any, amb el patrocini de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
7: En la cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent, Baida el Baida. Miguel Coy.

0: Una del migdia, 34 minuts. Continuem en directe, l'Oi Poro, jo en tinc el Veïda, el Veïda. De vegades una cançó fa una cosa molt curiosa, que aconsegueix que 100 persones o més diferents senten exactament el mateix al mateix temps. I això és probablement el que passarà este dissabte al Teatre Txegaray d'Ontinyent. Sinfonia Cor de Cor ha preparat De sempre i per a sempre. Un concert amb grans èxits llatins que promet emocions, records i també molta festa, per què no? Però amb un component solidari, importantíssim, perquè la recaptació anirà destinada a Ànima. La cita, com he dit, serà el dissabte 16 de maig a les 7:30 de la vesprada. I anem a descobrir com serà este concert, anem a fer una prèvia i també a parlar de la part solidària que hi ha darrere. Ens acompanya Pedro Mora. Pedro, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: I benvingut de nou al programa, que no és la primera vegada que tu ja...
1: No, jo ja m'he apuntat així per seguir. Tot el que sigui a col·laborar per les causes que estem fent, jo estaré sempre dispost, perquè jo també ho he passat i tinc que estar ahí per lo que faci falta.
0: Pedro és membre de la Junta de Sinfonia, veritat?
1: Sí.
0: Presenta'm a la persona que tens al teu costat.
1: A la de l'esquerra o a la dreta?
0: A la dreta.
1: A la dreta. El presente...
0: He tingut que fer aixina, eh?
1: Vale. Bueno, el presente a Juan. Juan sí. és un component del nostre grup. Uh-huh. És guitarrista, sí. És un entusiasta total, és una meravella. I ell, Juan, pues, ara el dirà el que ell creu de tots nosaltres.
0: Juan, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Benvingut al programa. Ara preguntarem, anem
2: moltes
0: a presentar
2: gràcies
0: a més gent. Tenim al director del concert, que és Xali. Xali, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia, així estem.
0: Benvingut al programa, gràcies per
3: moltes
0: estar amb
3: gràcies
0: nosaltres. I tenim la part solidària, tenim així amb nosaltres el president d'Ànima, que és Lluís Muñoz. Lluís, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia i moltes gràcies a tots.
0: A tu, Lluís, també nòmina, vull dir que així sí, ja també veniu, ja sou com de la família. I això ens agrada, perquè això vol dir que feu moltes coses i això sempre està bé i hi ha que contar-les. Pedro, este concert té música, té espectacle, té solidaritat. Quan plantegeu un projecte així, què és el més important, emocionar o conscienciar, o les dues coses?
1: Jo crec que les dues coses, perquè el que volem és que la gent siga conscient de lo que està sentint, perquè el portar un grup de gent, tots amateurs, i tindre la il·lusió que tenim, és el que volem, que la gent siga constant de veure aquesta il·lusió tan gran que fiquem. La constància i la il·lusió de col·laborar en aquesta causa tan gran.

0: quan tu eres membre també del grup, del projecte, penses el mateix que Pedro?
1: Pues sí, efectivament, igual. Molt content d'estar avui així amb tots vosaltres. Uh-huh. I molt il·lusionat d'atravegar este concert que anem a fer en el Xacarai donar-lo tot per la causa i pues lo que faig a faltar.
0: M'agrada molt perquè quan veniu a parlar de concerts d'aquestes característiques jo noto molt il·lusió si la gent està implicada o no, i això es nota des de fora, no? Xali, tu que eres el director, la gent està implicada, no està implicada, està il·lusionada, no està il·lusionada, o jo me quedé curt en tot el que estic dient?
2: A veure, el projecte de Sinfonia en si ja és una il·lusió de per si, perquè molta gent, com ha dit Pedro, són molt amateurs i damunt estan en una fase ja més avançada d'edat, anem a dir, no? Són tres majors, i és per això que dediquen moltíssim de temps a fer este projecte, i cada classe, òbviament, és complicat, no? Que sempre ho he dit, en tots els concerts que hem fet he agafat el micro per a poder eixir ahí i dir, no sabeu ni us podeu imaginar lo que costa que 20 i pico guitarres toquen el mateix acorde, anem a dir, que toquen, no? Que és molt complicat. I tenen il·lusió, tenen sacrifici, i si damunt li afegim la causa del concert, doncs ahí es notarà el dissabte. Sempre s'ha notat.
0: Sempre, sí. Lluís, anem a la causa. Per a vosaltres, què significa que una entitat cultural d'Ontinyent aposte per donar-vos suport d'esta manera?
3: Pues bueno, per a nosaltres és superimportant. Una, perquè també tenim una relació en Pedro, en Xavi, en Juan, molt, molt estreta. Això ja ho hem fet altres vegades. I ells no saben, al final volem conscienciar la gent, donar a conèixer un poc el que ells fan, però que també mitjançant la música el que podem ajudar a associacions, no? I per a nosaltres és una ajuda tremenda, no? Ho podeu saber, perquè cada euro que entra a l'associació es gasta al 100% en acompanyar els malalts i els familiars, no? Jo crec que en aquests moments Anima necessita molt d'aquest tipus d'ajudes, i en nom de tota la junta directiva, tots els que formem part d'aquest projecte solidari d'acompanyar i ajudar, doncs estem molt agraïts, no? Sinó que esperem que no siga l'últim i que puguem fer-ne molts més, no?
0: Anem al contingut del concert, perquè clar, primer el títol, el nom de Sempre i per a Sempre, qui em contesta això? Per què este nom? Xavi, Pedro?
4: Xavi.
2: De Sempre i per a Sempre, no? Grandes éxitos latinos, sí. No? Que és la frase que també acompanya al titular. Des de ja fa que estic en Sinfonia sempre m'intenta pensar com algo que siga, que tinga alguna vessant mitjanament temàtica, que podríem dir. Aleshores, hem volgut fusionar un poc, no? Entre temes actuals de Sempre i per a Sempre, que són... vaig avançar algun...
0: Per favor.
2: Vaig avançar-ne dos.
4: L'últim no l'avances.
2: No, l'últim no.
0: Uno clàssic. Esteu creant un hype, que diuen els joves.
2: Uno molt clàssic, no? Sí. Per a que se sàpia Antonio Machín, Toda una vida.
0: Molt bé.
2: Seria una cançó que és de Sempre i per a Sempre, no va passar de moda mai.
0: Sí, senyor.
2: I totalment contrària i molt més actual seria Vivir mi vida amb Marc Anthony. Ostres. No? Cançons que són llatines i que sempre que posem en els nostres reproductors sempre dona ganes de cantar, no? Per això és un poc el
0: com ha sigut adaptar aquestes dues cançons, no vull saber més. Aquestes dues cançons, adaptar-lo a la guitarra, al cor.
2: Això sí que ha sigut tot un repte, però gràcies a lo que hem comentat, a aquesta paciència que jo tinc i al compromís de totes aquestes persones, hem anat treballant, i això es porta treballant prou mesos, com sempre fem, no? I sempre hi ha una part col·laboradora, que és, en aquest cas sol ser la banda. Uh-huh. Alguns concerts que hem fet sempre participa la banda jove de Tot per la Música, i concretament ara vindran alguns músics que sempre van a ajudar un poc, no? Perquè com vas a tocar Vivir mi vida si no hi ha un trompetista, si no hi ha una secció de metall o si no hi ha un pianista, no? També portarem algun reforç de percussió que ens ajudarà i donarà tot aquest color, no? que entre guitarres i veus pues ja és suficient, però bueno.
0: Però Pedro, Pedro i Juan, com ha sigut el treball? Com ha sigut preparar este repertori? Vinga, a veure, Juan.
1: Jo parlo jo. Bueno, pues, en primer lloc, no és fàcil, la veritat és que... És que és un, perquè ens agrada molt la guitarra, és algo que ens apassiona, però no és fàcil, i la sort que tenim és que tenim un gran director que ens aguanta molt i ens intenta ajudar en tot el que pot, no?
4: Molta paciència.
1: I molta paciència, però bueno, però com és algo que ens apassiona i és algo que ens agrada tant, i ho fem de la forma que ho fem, pues bueno, pues
0: la paciència ja ha eixit quatre voltes, sí. En dos minuts.
4: Sí. És que hi ha una cançó que entre l'I i el mi, que és tan fàcil de tocar, ah, sí, té una paciència terrible. Però així estem més experts.
1: Però xirà.
4: Serem a su Luciano.
2: No pots imaginar. Són dos notes, però bueno. Demà, sí,
4: són dos notes soles.
2: Demà mos queda la sala general i demà...
4: Demà.
2: Tot el rato fent aquesta cançó. Sí,
1: sí. Però bueno, tenim la... Jo porto per sempre ja 10 anys en la guitarra, en el món de la música, de la guitarra. Soc amateur, tampoc soc un...
0: Ja, ja.
1: Però m'apassiona tant que sempre estic indagant, sempre estic... I jo sé que hi sirem d'esta i de totes...
0: Ah, sí. Jo estic segur.
1: Jo estic segur.
0: Sí, sí. Lluís, clar, que te vaig a dir a tu, parlant de música, però clar, moltes vegades la música també acompanya processos personals complicats, això sempre ho he dit, i vosaltres això ho veieu molt en Anima, no? Que la música acompanya aquests processos també.
3: Sí, mira que nosaltres des d'Anima inclús hem tingut, quan estava Santi Saix, que també per desgràcia ja no estava entre nosaltres, ell anava en la guitarra a estar en persones majors que estaven a punt de deixar-nos, no? I ell sempre portava la guitarra darrere, no? Com sabia que aquesta persona li agrada la música en aquest procés de càncer i tal, pues bueno, la música sempre està en tots aquests moments, no? I bueno, jo des d'ací, quan heu dit de paciència i tal, que el director que té de molta paciència, jo crec que el més bonic, no, d'una agrupació com aquesta, no?
0: Sí.
3: Que és pues, ixa passió, ixa, que la música forma part
4: del seu dia a dia.
3: Pedro abans dia, no? Jo si no tinc la música, què faria, no?
4: Clar, jo sí.
3: Claro, la música...
2: Sempre ho he dit, que la Sinfonia li pot al mercat on tinguem, perquè assajem el dilluns.
4: A les 10, sí, sí.
0: Que bo.
3: Claro, però la gent, quanta gent n'hi ha que diu moltes vegades, diu, jo és que com no ho vaig fer de jove, ara, no, és que ara estàs en el moment, ara estàs jubilat, en temps, per clar, davant, i en fent alguna cosa que a més que està comprovada científicament,
0: sí, sí,
3: que t'aporta molt, no?
0: Sí, pues
3: el tema de la lateralitat, el tema de la memòria, el tema de tot el que tu pots treballar mitjançant la música, no? Entonces, la música és la millor medicina que puguem tindre,
0: sí.
3: A més, la disfrutem, a més, van a sentir-se uns artistes, jo quan veia Pedro Mora en la guitarra,
2: i
3: el sprint... Allí, no?
4: I el saxo.
3: I dius, ostres, no? Que guai, que gràcies a la música t'aporto.
4: És de veres, jo he ressuscitat.
3: És una activitat que és difícil. O sigui, tocar un instrument és difícil.
0: És molt complicat.
3: És difícil.
2: Sí. I 20 a l'hora encara és molt més.
0: Anem acabant, però anem a recordar que serà el dissabte a les 7 i mitja de l'esprada, l'aixecarà, i les entrades a 7 euros és el preu de les entrades.
4: Sí.
0: I hi ha fila zero també?
4: Sí, sí, sí. També n'hi ha fila zero.
0: Val.
4: Sí.
0: Pues, ja sabeu.
4: Volem que s'anime la gent,
0: claro,
4: que vegi que serà un espectacle molt, molt gran i molt bonic, perquè com va acompanyar per músics de la nostra banda, de tot per la música,
3: i que, no patisquen, que allí no ten, que ells no, com han dit, tant de la paciència, ells vindran a disfrutar del concert.
0: La paciència, no? La té que tindre una altra persona, no vosaltres.
2: No. Que se'n preparen, perquè probablement tinguin que cantar un poc, o fer alguna cosa participativa.
4: Exacte.
2: Sempre passen els concerts.
0: Col·laboració 100%. Juan, Pedro, Xali, Lluís, moltíssimes gràcies, enhorabona una vegada més. Que vagi molt bé el dissabte.
2: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Adéu.
5: ¿Oyes eso? Es el sonido de no pagar nada. Llega el efecto cero de Cable World. Si te vienes ahora, tienes 4 meses gratis. Así, por la cara, fibra móvil y la mejor tele a coste cero. Y si ya eres de la familia, trae a un amigo. Si se conecta, tú te llevas otros 4 meses de descuento, sin letras pequeñas. No esperes, pásate por tu oficina naranja más cercana y llama ya al 966-192-000. Cable World, conectamos con tu vida.
6: crees que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.
7: ¿Sigues viendo cómo suben los precios de la vivienda mientras esperas? Es tu momento. En Ática Inmobiliaria llega la promoción de obra nueva Edificio Farinera. Últimas viviendas disponibles de 2, 3 y 4 habitaciones de renta libre con calidades de lujo. Sin comisiones, sin costes de gestión inmobiliaria. Además, paga cómodamente durante 2 años y asegura hoy el precio de tu futura vivienda. Infórmate ya en Ática Inmobiliaria y reserva tu futuro hogar. Edificio Farinera. Últimas viviendas. El momento es ahora.
8: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
9: Antàrtida, un espai dut a terme pels usuaris de Diem, l'Associació per a la Defensa i Integració del Malalt Mental d'Ontinyent.
10: Bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més a Ràdio Antàrtida, un espai on compartim experiències i moments per a disfrutar junts. Comencem el programa amb Miguel Ángel i la seva sessió Píldores de Psicologia. Avui es parlarà sobre la intel·ligència emocional. Miguel Ángel, quan vulguis.
11: Hola, bon dia. Avui vos donaré uns consells pràctics per desenrotllar la intel·ligència emocional. Perquè tots podem millorar-la si sabem com fer-ho. Consell número 1. Aprèn a reconèixer les teves emocions. Les nostres emocions bàsiques són la por, la sorpresa, l'aversió, la ira, l'alegria i la tristesa. Però podem experimentar moltes emocions secundàries. El mapa emocional humà és extraordinàriament ric. Reconèixer l'emoció que sentim en cada moment i ser plenament conscient d'ella és bàsic per a saber gestionar-la de forma intel·ligent i d'aquesta forma evitar fer coses de les que ens podem penedir. 2. Manté cert control sobre les seves emocions. Permetre que les emocions ens desborden també pot ser contraproduent. Dificulta la nostra relació amb els demés i ens causa un gran malestar a nosaltres mateixa. Intenta mantenir-les a ratlla. No fa falta amagar-les, però sí és necessari evitar que ens controlen. 3. Trata d'entendre les emocions dels demés. Un cert grau d'empatia és necessari per a tindre una bona intel·ligència emocional. Les accions dels demés es basen en les seves emocions. Tractar d'entendre-les es permet jutjar els seus actes amb més justícia i benevolència, i així evitar malentesos. 4. Expressa les seves emocions i sentiments. Expressar les emocions positives els apropa als demés. Expressar les emocions negatives de forma adequada impedeix que s'allunyen. Sempre és preferible expressar-les en primera persona. És menys agressiu dir "no m'agrada el que m'has dit" que dir sempre dir unes coses de males maneres. 5. No reprimisques en excés. Controlar-se no és el mateix que reprimir-se. Es pot expressar una emoció de forma controlada, però no és bo reprimir-la per complet. Podem acabar somatitzant el malestar emocional i desenrotllar algun trastorn físic o psicològic. Tot es pot dir si es fa de forma adequada. 6. Disfruta de les emocions positives, alegria, amor, felicitat, complicitat. I els éssers humans tenim una gran capacitat per sentir emocions positives. Disfrutem-les en el mateix moment. La vida ja és bastant complexa com per a que damunt ens limitem i ens centrem només en les emocions negatives. 7. Dona afecte. Voler de manera generosa, sense ànim possessiu, ens fa feliç a nosaltres i a les persones volgudes. No oblides que obtenim el que sembrem. Sembra afecte en les persones que t'envolten i es retornarà.
10: Ara jo mateixa vaig a parlar-vos sobre el teatre No a l'estigma, una obra de teatre sistèmic que hem creat junt amb la companyia 3 Social. aquesta obra parlem de l'autogestió, de l'empoderament de les persones de Diem i el nostre procés de recuperació. Som nosaltres mateixos qui pugem a l'escenari per contar en primera persona les experiències que hem viscut amb l'estima social al voltant de la salut mental. A més, durant l'obra també es crea un diàleg molt bonic amb el públic. Les persones espectadores poden participar, preguntar, compartir impressions i reflexionar junts amb nosaltres. Pensem que el teatre pot ser una ferramenta molt potent per a donar veu, trencar prejudicis i acostar realitats que moltes vegades continuen sent invisibles. Ja hem representat aquesta obra en llocs com Madrid, Múrcia, Ontinyent, Aielo de Malferit, Albaida, Agullent i Olleria i Villena. Ens agradaria continuar portant-la a més pobres, ciutats i espais. Així que vos convidem a comptar amb nosaltres i a més taula. Bé, ara és el torn de Dani, que ens va parlar sobre la pel·lícula Ghost. I després ens acomiadem amb la cançó Positively First Street, de Bob Dylan. Dani, com vulguis.
12: Bon dia. Avui anem a parlar de la pel·lícula Agost. Va ser una pel·lícula que des del centre vam poder anar a veure fa aproximadament 2 o 3 anys. Ens va agradar molt. Parla de la família, parla de salut mental i bueno, a continuació passe a explicar un poc la pel·lícula. La pel·lícula, en el nom original és August Osage County, condado de Osage. És una pel·lícula de 2013, és una tragicomèdia escrita per Tracy Letts i basada en la seva obra guanyadora del Premi Pulitzer del mateix nom. La pel·lícula va estar dirigida per John Wells i produïda per Josh Clooney, entre altres. I bé, la història va al voltant de la família Weston, que es reuneix arran de la desaparició i posterior suïcidi del pare de la família. És agost, l'ambient fa calor, l'ambient és enraridor. A la casa materna, a Oklahoma, on es troben, després de molt de temps, tots els membres de la família. La mare, actriu principal, és una dona malalta de càncer i amargada. És addicta a les pastilles. Bàrbara, la seva filla gran, enfronta problemes en el seu matrimoni i les dificultats d'una filla adolescent. Karen, altra filla, intenta per enèsima vegada tenir una relació de parella estable. Ivy és l'única de les filles que permaneix a la casa on viu sa mare. Planeja una vida independent als 40 anys. En general, els conflictes dels Westons, exacerbats per la mort del pare i la calor de l'agost, construeixen un escenari perquè cadascú dels personatges pugui posar sobre la taula la seva respectiva veritat. El repartiment és excel·lent. Des de Meryl Streep, que fa el paper de mare, Julia Roberts, que fa el paper de filla major, Ewan McGregor, que fa d'home de Julia Roberts, Chris Cooper, que fa el paper de cunyat de la mare, Abigail Breslin, que és la filla de Julia Roberts, Benedict Cumberbatch, que fa també paper de cunyat, perdó, és fill de Chris Cooper, Juliette Lewis, que fa paper de la filla més jove, Margot Martindale, que és la cunyada, Dermot Mulroney, que fa paper de gendre un poc desfasat, i bàsicament estos serien els papers principals. Després, la pel·lícula manté la intensitat teatral de l'obra original, centrant la seva força en els diàlegs, l'actuació. Meryl Streep ofereix una interpretació volcànica i sarcàstica, mentre que Roberts, pues, intenta portar un realisme contingut, com la filla gran, que intenta mantenir el control de tota la família. La posada en escena té un toc claustrofòbic en una casa fosca, en molt poca llum, i de fondo amb els paisatges àrids d'Oklahoma. Tot això reflecteix l'aïllament emocional dels personatges. I per últim, aquesta pel·lícula va rebre crítiques i elogis unànims, especialment al seu elenc, i encara que alguns crítics la van considerar el seu to excessiu, la pel·lícula continua sent un referent de drames familiars intensos adaptats al teatre contemporani.

0: estava una nova edició de Antàrtida dels nostres amics i amigues de Diem. La setmana que ve, no, la pròxima tornaran amb més coses per a contar-nos. I nosaltres en anem, tornarem demà, com sempre, a les 12:20, en una nova edició de l'Oi por Oi on tinguem Vall d'Albaida. En no res arribem a l'hora 14 i després arriba la informació de proximitat amb l'hora 14 Vall d'Albaida amb Tomàs Marín i Carmen Úbeda. Gràcies per estar ahí. Gràcies per escoltar-nos un dia més. Gràcies per escoltar-la ser. Recordeu.
1: Sigueu bones persones.
0: Adeu, fins demà.

Hola, què tal? En uns minuts donem inici a Ser Deportiu, a Ser Ràdio Ontinyenta, si a les Seres dimarts toca futbol comarcal i toca donar-los bones notícies, la veritat. El Benigànim salvat, va empatar a casa del Carcaixent. Parlarem amb Jordi Vilaplana, amb el seu entrenador. Bueno, també anem a parlar amb el bo de Roberto Carlos, entrenador del Llutxent. Continuem vius en la lluita de la promoció, inclús de la Lliga, encara que lo segon és un poc més complicat, sobretot pel tema de la calculadora. Us contem en una estoneta. També anem a parlar amb el bo de Rafa Cebrián, entrenador del Deportivo Ontinyent, que de nou ha aconseguit juntament amb el seu equip la permanència en la Primera Valenciana. I com cada dimarts, tancarem amb l'opinió de Javi Richard per parlar de la temporada 25-26 de l'Ontinyent 1931. Finalitza Tercera Federació, finalitza Lliga Comunitat i continuen des de la Primera fins a la Tercera Valenciana. Us contem més coses en una estona. Fins ara!

0: Bueno, comencem, com no, contant-los com estan les coses ara per la parròquia ontinyentina, per l'Ontinyent 1931, i és que a hores d'ara, com més arribant a poder escoltar ahir el nostre míster, a l'entrenador de l'Ontinyent 1931, a Roberto Bas, ara per ara, stand-by, com es sol dir. A hores d'ara, tranquil·litat, paciència i esperar a futures reunions i qüestions a tractar pel que fa al futur del club. Toca fer balanç de la temporada. Li va donar un 7, el míster de l'Ontinyent, i també es va contar això en relació al futur. Com estan les coses ara per ara en el Clariano? Escolten.
1: No té per què ser una temporada distinta. Ho fem tots els anys des de fa 7 temporades. Lo millor és decidir sempre sentant unes bases i valorant pues un això. Pensa que la temporada passada, que la gent se'n va anar al Volto en millor sensació que enguany, es van salvar a falta de 3 jornades. Quedaven 2, la del Castelló ve a casa i la de Soneja. Enguany ha sigut, crec que faltan 10. O sea, en aquest aspecte, pues, escolta, què tenim que dir, no? No hem patit. Hi ha que recordar que l'Utiel va pujar a tercera ref amb nosaltres, allà fa 3 temporades, portaven 2 fent play-off, i enguany, i per desgràcia per a mi, perquè li tenim molt d'apreci a l'Utiel, pues descend de categoria. El mateix Atzeneta, fins a l'última jornada competint. L'Alzira, que ve de segon rep i cau directament tercera, i ara Lliga Comunitat. No sé, hi ha que pensar les coses en calma, engelat, i fer una reflexió més objectiva, no sols en quant a la sensació.
0: Un futur incert, a hores d'ara, que tractarem d'anar esbrinant durant les pròximes setmanes. També vull contar-los com estan les coses per Atzeneta. Ja saben que està complicat l'assumpte pel que fa a la permanència per aquest efecte arrossegament. Cal confiar en els 4 equips que han classificat per a la promoció d'ascens, i amb el Castelló B, que tindria que guanyar a les Gaunes. Tant de bo, tant de bo. Bo. També vull contar-los, pel que fa a la legendària, que també és algo a destacar, com van quedar les coses pel que fa als resultats. Bueno, aquesta cursa de 120 quilòmetres que es va tindre que retallar per les condicions meteorològiques, la van finalitzar més de 100% corredors, de 600 que van començar aquesta cursa. El pòdium masculí va estar format per Manuel Sánchez, per Jaime Martínez i Raúl Mira. El pòdium femení va estar ple, perquè també vam tindre com a campiona a Mònica Martínez, segona posició per Andrea Tolsa i tercera posició per a Laura Escudero. També us volen contar que les de Ondinet femení ja ha dit adeu a la temporada després de perdre el seu primer partit de la temporada davant el Villarreal, 51-43. La renda de 5 punts que vam aconseguir del primer equip de l'Ontinyent Club de Bàsquet a casa no va ser tan gran com per aconseguir passar a les semifinals. Deixa camí cap a la Lliga Autonòmica. Bueno, demà farem i repassar el poliesportiu, com bé saben, i ara per ara el que cal contar-los és un poquet que anem a tindre en el nostre cert deportiu on tinguem la Vall d'Albaida. Perquè anem a parlar del món de la Lliga Comunitat, amb Jordi Vilaplana, entrenador del Benigànim. S'ha salvat el Benigànim, ens alegra. Parlarem de la Primera Valenciana, Deportiu on tinguem salvat i Llutxent, amb 2 vales més per aconseguir la promoció. Inclús ara per ara, les matemàtiques ens diuen que podrien ser inclús campions, però està complicat, tant la promoció com el campionat. I tancarem amb el bo de Javi Richard, com sempre, farem a la nostra opinió. Per cert, tinc un anunci per al final del programa que us interessa. Així que agafem aire i comencem ja amb la Lliga Comunitat i el sobrepàs.
2: Finteco solo vendemos carretillas. ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.
0: I avui comencem en la Lliga Comunitat, en el grup sud, i com bé saben, cal destacar-ho, la veritat és que estem molt, molt contents, encara que tinguem que patir molt, molt, molt, molt, molt. El Benigànim va aconseguir la permanència, o va fer gràcies a l'empat que va aconseguir el 4 Camins a Carcaixent. Un empat que sap a glòria perquè, com ben escoltat, el Benigànim salva la categoria, 34 punts, a un puntet per davant del Carcaixent. Sensació molt positiva, per al conjunt de Jordi Vilaplana i per a l'equip del municipal de Benigànim, que un any més serà equip de Lliga Comunitat, després d'aquest resultat. S'ha costat última jornada, però hem aconseguit un objectiu que a principi de temporada pensem que seria impossible. Però bueno, ho hem aconseguit. Temporada feta, temporada finalitzada. Saludem ja a Jordi Vilaplana, l'entrenador del Benigànim, que ja ens escolta. Jordi, què tal? Molt bona vesprada.
3: Molt bona vesprada, Tomàs.
0: Enhorabona, míster.
3: Moltes gràcies.
0: Van patir, eh?
3: Van patir molt. La veritat és que sí. Però bé, ja sabíem el que n'hi havia, sabíem que si volíem aconseguir-ho, pues tocava patir, remar, i és el que vam fer.
0: Bueno, com estàs personalment? Hem baixat un poc d'aquest núvol i d'aquests nervis després de tot el que va passar el passat diumenge?
3: Pues bé, ara ja més tranquil, perquè ja el dia t'he dit, la pressió era màxima, tenim que aconseguir com fora o els tres punts o l'empat, i sabien que era un camp complicat i que ells tenien que anar a totes. Ells no es quedava altra que arriesgar al màxim. Nosaltres pues, vam estar bé, vam estar ben posicionats en el camp, no vam intentar no donar ninguna opció, a pesar de que, pues, per desgràcia, com el futbol, pues, tots els equips tenen ocasions i la veritat és que al final entre uns i altres vam aconseguir mantenir la porteria a zero.
0: Exacte, és una gran alegria. Jo volia preguntar-te pel partit i sobretot per les sensacions que deixa aquest últim enfrontament de la temporada davant del Carcaixent, i sobretot perquè vam aconseguir, vamos, algo que era vital. Sabíem que l'empat ens valia, anàvem a la victòria, faltaria més, però aquesta porteria zero que hem trobat a faltar durant molt de temps en la temporada, la vam aconseguir en aquest enfrontament, i sobretot aquesta sensació que es queda d'alívio i també de traure les castanyes del foc, perquè també és algo molt important, saber competir en qualsevol circumstància.
3: Sí, la veritat és que sí. La veritat és que ja t'he dit que l'equip, pues, a pesar de les circumstàncies i de tot l'any, perquè ha sigut un any complicat per als jugadors, jo només he estat 9 partits, però me consta que ha sigut un any molt complicat. De fet, l'últim mes ha sigut un mes un poc complejo, perquè han hagut baixes de jugadors, sancions, cúmul de situacions que complicaven molt el poder entrenar en condicions normals, el poder disputar els partits en la intensitat i en el nivell que requereix la categoria. Entonces, pues, l'últim ha sigut dur i complicat. Però ja t'he dit que els xavals en tots els partits han intentat donar el màxim i unes voltes han deixat bé i altres mal. Gràcies a Déu, pues, al final el mes anterior van traure una quantitat de punts importants que són els que ens van donar el colxó per poder en esta última jornada jugar-se el top per el top.
0: Jordi,
3: ja te dic, xavals del partit, pues, millor impossible. Sí. O sea, millor impossible.
0: Doncs importantíssim això, la veritat, i és a destacar. Bueno, ja que hem acabat aquesta temporada 25-26, potser encara pugui ser pront per a fer balanços, però personalment, d'aquests nou partits que has estat al capdavant de la banqueta del Benigànim, com et sents i quina valoració fas d'esta recta final de temporada en la que has assolit i se treball com a entrenador de l'equip ganxut?
3: Però bé, són sensacions encontrades, no? Són sensacions d'alegria per aconseguir l'objectiu per el qual vam vindre així, que era traure l'equip d'on estava, i també pues, un poc, pues, ja t'he dit, les situacions viscudes a vegades no són les que a uno li agradaria, no? Li agradaria poder arribar i haver aconseguit prolongar aquesta bona ratxa que teníem, però ja t'he dit, a vegades són coses que no es poden controlar. Entonces son sensaciones encontradas, ¿no? Content per l'objectiu per el qual, ja te dic, se mos va encomanar, però dura, ha sigut dura, l'últim mes ha sigut molt dura.
0: Jo dic, ara que hagin tingut ixe mes que ha sigut com no complicat, com no cal preguntar-te, i sobretot perquè pel tema del futur. A hores d'ara no és si se vos reunir ja cos tècnic, junta directiva, si no ho fes, si ho teniu planificat, a hores d'ara quina és la situació de postemporada per a fer aquesta anàlisi?
3: De moment no s'hem reunit, de moment estem descansant, perquè ja te dic que
0: fa falta.
3: El diumenge va ser molt intens, i de veritat que jo crec que tots necessitem descansar i desconnectar un poquet, perquè va ser, ja te dic, molt intens.
0: Jordi, tu tens ganes?
3: No dubte, ja te dic, no dubte que parlarem, s'assentarem i veurem què és el que li depara al Benigànim.
0: Bueno, reiteré, encara es pronte, pero continúes en ganes de entrenar y de continuar en el Benigànim.
3: Sí, por supuesto que sí, claro que sí, van vindre en idea y en ganes y continuem en les mateixes.
0: O sea que amb això queda tot clar, i en fet ixe balanç d'ixos no partits de la temporada, i l'últim que em queda és felicitar a cos tècnic, a tot el planter del Benigànim, a gent que ha parat per allí, a gent que continua així i que sincerament doncs ha fet possible ixa permanència, que ostres, era algo molt molt important, i que van haver alguns moments de la temporada que veiem inviable. Jordi, un plaer parlar amb tu, i tant de bo, a veure si hi ha sort, l'any que ve tornem a trobar-nos els micròfons de Ràdio Ontinyent i parlem un poquet del Benigànim, i a millor no...

0: Bistro, Ontinyent, tradición, sabor y mucho arroz.
1: Ens anem ja a la primera valenciana, al grup tercero. Bueno, bones notícies. Bueno, bones, entre cometes, una cosa d'aixina, val? Us conté classificació. Som molt content, sobretot pel que fa al Deportivo Ontinyent. Ha salvat la categoria després d'aconseguir una gran victòria per 2-0 davant la Font d'en Carròs a la Puríssima. Ja salvats amb el Deportivo Ontinyent. Després anem a parlar amb Rafa Cebrián, que ens atendrà en Ser Deportivos. Però també cal parlar, com no, del Llutxent. Va empatar a un davant del Racing del GMC. Els gols en els primers 20 minuts de partit. Les van tindre per a guanyar, les van tindre per a perdre. Vamos, partit més que igualat. Però bueno, la classificació s'ha quedat molt boniqueta, no ho anem a negar. El Gandia és líder, 63 punts, pot cantar la Liro este pròxim cap de setmana en el seu partit davant del GMC. El Massanassa, l'únic lloc de promoció d'ascens, té 57 punts, juga contra el Racing del GMC. El Llutxent, amb 57 punts, gràcies a aquesta victòria i aquesta derrota del Massanassa el passat cap de setmana, ha aconseguit empatar a punts al conjunt que es troba en segona posició. Darrere està el Denia, amb 54 punts. Bueno, la cosa està molt calenta i molt bonica, la veritat, perquè es toca jugar davant del Simat, un Simat que es juga la vida. Per cert, va ser un partit més que complicat. El Gandia té ganes de fer un desplaçament al GMC, que de segur serà complicat, jugant contra el sisè classificat, i el Massanassa rep el Racing del GMC. Veurem què passa, però es queda bonica, eh? La Lliga ja està a rata final, estos dos últims partits de primera valenciana. Comencem parlant del Llutxent, deixe una a una al GMC, saludant al seu entrenador, a Roberto Carlos, que ja ens escolta. Roberto, què tal? Molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, Tomàs.
1: Bueno, contame el partidet, com es van anar les coses en ixe megacamp de futbol que parlàvem en la prèvia.
2: Sí, que gran. A veure, pues, la sensació al finalitzar el partit va ser roïn, no? Perquè en un empat la veritat que pareixia que es despedien de tot. I al acabar la setmana, no? La jornada, millor dit, pues, han retallat un punt, no? I estem igualats en el Massanassa. El partit en si pues, va ser un partit de tu a tu, en el que la primera part havent pogut acabar 1-4, 1-3, tinguem un travesser, dos ocasions molt clares d'Irra que no materialitzem. I després, si anem a la segona part, en 1-1, i bueno, és un partit que nosaltres es volquem avant, tractem d'anar a per el partit. Ells molt esperen a la contra, no? Un poc sabent de la nostra necessitat, ells no juguen res i bueno, tenen una ocasió claríssima que fa una parada, diria que extraordinària, però siguem Víctor, és la seva parada de normal, ¿no? Que el Víctor, bueno, para mí es el mejor porter de la categoría y al mejor de una categoría más. Y bueno, para faixa parada que podía suportar el 2-1 y bueno, sí que nosaltres el últim quart d'hora estem només en el seu camp, estem apretant, però bueno, no va haver manera. I ells van jugar les seues armes, perdien un poc de temps, fent el partit molt lent i bueno, no van poder aconseguir la victòria. I ja el dic, les cares al final del partit pues, eren un clamor, no? que hem empatat, si empatant tinguem aquestes cares és una senyal molt bona de conforme anar tot, no? Y ahir en el entrenamiento, pues, por ejemplo, ya había el ambiente, ya era diferente, ¿no? Saben que lo que resta, que es muy difícil, pero bueno, estem ahí.
1: Es difícil, pero no imposible, ¿eh? No imposible, perquè la veritat és que jo veient el calendari un poc dels tres equips, vaig a dir aquests equips, tant de Gandia com Massanassa, com Llutxent, i bueno, també afegisc al Denia, faltaria més, que està a tres puntets d'aixòs jocs de promoció, però veient tot a hores d'ara, qualsevol possibilitat és possible i fer una quiniela, vamos, és d'allò més complicat. Roberto, com ho gestionem? Sobretot per el partit d'este cap de setmana, perquè clar està que juguen contra el Simat, és un equip que està jugant-se en aquests moments el descendre o no descendre

0: amb l'Alcúdia i altres equips que estan en eixa pomada. I a mi este partit, quan he vist el que es tocava, m'ha donat un poquet de yuyu, anem a dir. El per què? Bàsicament per l'excés de confiança, que alguna volta o altra pot ser que es doni una mala jugada.
1: No, a veure, en quant a la gestió, jo crec que més que l'excés de confiança, el millor és la tensió de tindre que guanyar el partit, no? Però, claro, ells també tenen que aquesta tensió. Entonces, jo crec que serà un partit igualat. Ells en el seu camp són molt difícils, perquè és un camp menut com el nostre. Entonces, nosaltres allí vam guanyar 0-1 en minut 90 i encara, a pesar de marcar en minut 90, encara ens van apretar. I sabem que serà complicat, però bueno, contra un equip com, per exemple, el Torrent, o contra el Racing, que van més relaxats perquè ja ho tenen tot, veus que les coses poden ser més complicades. I després, gent com el Simat, pues, jo què sé, si a nosaltres ens tremolen un poc les cames, pues, hem de tremolar moltíssim, no? Entonces, no sé, és un partit molt complicat per el rival, per l'entrenador, que és José Jaime, que va compartir amb mi, bueno, vaig compartir jo amb ell, perquè l'entrenador era ell, en Olleria, 3 anys, no? I la veritat que es coneguem molt, i bueno, serà un partit de tu a tu i a veure què passa, no? Evidentment, lo ideal seria que guanyarem este partit, i que bueno, el Simat serà jugar a l'última jornada contra el Massanassa, i que l'Alcúdia perguera contra la Font d'en Carròs. Entonces, claro, ahí sí que dependria el Simat d'ell mateixa, però claro, són moltes càbales i a mi no m'agrada fer aquest tipus de càbales, no?
0: Però bueno, has tret un poc la calculadora, Roberto, has tret un poc la calculadora.
1: Esta setmana sí, perquè per lo que t'ha dit, que pues, després d'empatar pensàvem que ho tenien tot perdut i clar, pues em vaig sentar un rato, no?, a veure què passava i què podia passar. Entonces sí que és de veres que esta setmana pues, he mirat a veure els enfrontaments i tal. Y al final, pues lo que vais a ir ahí en la charrada jugador va a ser, la semana pasada lo tenían más difícil, porque vos vais a decir que tenían, si guañáis más 3 partidos, yo creo que es clave en promoción, y esta semana creo que si guañáis más 2, es clave en promoción. Entonces, yo creo que es más fácil guañar 2 partidos que 3.
0: Totalmente. Bueno, Gandías en Valgemesí, yo no me dedico a eso también, ¿eh?
1: Sí, no tenen partits fàcils. Esta setmana, per exemple, el Simat li va guanyar al Gemesí. L'Algemesí és un equip que considera que és molt bon equip. Inclús el Racing jo crec que té millor plantilla. Però bueno, per això dic, és que és un grup molt difícil, molt difícil.
0: És molt difícil. I hi ha moltes casuístiques a final de temporada. I bueno, això també és bonic i és un pes afegiret a esta recta final de la temporada. Bueno, per tancar, entrenador, conta'm un poquet el planning de la setmana i com anem a organitzar i esperem que no siga l'últim partit de la temporada en la plana, però bueno, que és l'últim partit de lo que és la Lliga regular.
1: Sí, a veure, esta setmana vam entrenar ahir, sí. Entrenarem demà dimecres i divendres. Preparant el partit, pues, lo millor possible. El jugador, tinguem diversos jugadors que estan un poc tocats. Sí que deves que recuperem a Pele, que venia de lesió i ahir ja va entrenar, pues, va fer la primera part de l'entrenament per resguardar-se un poc, no?, de problemes, però haver pogut entrenar complet i res, anem pues, en la màxima il·lusió, no? I bueno, una setmana que farem pues, pràcticament normal, el divendres pues, prepararem un poc més el partit i l'entrenament serà un poc més relaxat perquè juguem el dissabte, això sí.
0: Vale, no n'hi ha jornada unificà, no?
1: No, encara no.
0: Encara.
1: La última.
0: Bueno, però igualment, el Gandia té opció, no es hauria de fer jornada unificada. Pregunta des del desconeixement, eh? Totalment.
1: Sí, però normalment ho fan la última jornada i ja està. Equipos que es juguen, sí.
0: Vale.
1: Esta setmana, horaris, pues, cada un l'horari que ha volgut. Crec que el Torrent, no, el Massanassa contra... contra
0: el Racing.
1: El Racing juguen a les 12 del matí diumenge, sí. O l'altre juguen a les 6 de l'esprat dissabte, bueno, a les 6 no, a les 5 i mitja crec.
0: Així, en federació posa 5 i quart.
1: 5 i quart, 5 Perfecte. I quart, van quedar 5 i quart, sí.
0: Pues res, dissabte 5 i quart a la plana tots i totes per animar en ixe, esperem, no últim partit d'aquesta temporada 25-26. Roberto, com sempre, moltes gràcies per estar sent nosaltres en Ser Deportivos i, com no, la major de les sorts per aquesta setmaneta. Gràcies.
1: Vinga, gràcies a vosaltres, Tomàs.
0: Ja han escoltat les paraules del míster de Llutgent, de Roberto Carlos. Bueno, moltes matemàtiques, molta calculadora, ja que t'hauré de cara a aquestes dues últimes jornades. Als que ja no li farà falta la calculadora, la que Wiggen, de la marca que Wiggen, és al Deportivo Tinyent, que va aconseguir la permanència el passat cap de setmana a la Puríssima, guanyant per 2-0 a la Font d'en Carròs. Quina alegria, que ganes teníem de dir això, la veritat. Perquè s'ha patit molt esta temporada, i s'ha sentit molt xungues, Molt xungues, perquè vam estar en moments molt delicats, vam tocar inclús el descens, però clar està que vam aconseguir aquesta permanència, ho vam fer amb qualitat, l'arribada de Gambetta crec que també va ser una gran salícia per a aquesta salvació, però vam aconseguir de nou ser un equip. Tindre els 20 i pico jugadors entrenant cada setmana, doncs ja saben com fan les coses, molt més fàcils per al bo de Rafa Cebrián, que ja ens escolta. Rafa, què tal? Molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, Tomàs.
0: Enhorabona, míster.
2: Moltes gràcies. Al final ha sigut un llarg camí i ha conclogut de la millor manera possible en la permanència del Deportivo Ontinyent, que un any més estarà a primera.
0: Un any més en primera valenciana. Com te quedes? Com et sents?
2: Bueno, pues com el dic, al final ha sigut un llarg camí, ha sigut una temporada d'altibaixos, una temporada on hem patit més que hem disfrutat, però bueno, al final aquestes últimes jornades ens ha donat per a ser l'equip que volíem ser, un equip que disfrutara dins del camp, que tingués alegria, i al final pues, s'ha pogut veure això, i gràcies a això pues, s'ha pogut aconseguir aquesta salvació matemàtica ja a falta de dues jornades, i bueno, una gran alegria. Al final estic molt orgullós dels jugadors que al final ens ho han donat tot, s'han deixat l'ànima per a traure les coses endavant, i al final ho hem pogut traure.
0: El dissabte vau disfrutar, no? Entonces...
2: Bueno, sí, al final estàvem el 90% de la plantilla disponible, menys sancionats i lesionats, que hi havia dos jugadors, i sí, al final vam disfrutar, va ser un partit que es va ficar de cara des del minut 1, al final vam començar sabent que anem a tindre la pilota des de primer moment, que anem a ser dominadors de partit, i bueno, ja vam enfocar la setmana en això i es va ficar el partit de cara, vam fer un gran gol d'Òscar al minut 20-25 per ficar-se per davant, i justament 10 minuts després expulsen el porter rival perquè li fa una entrada a Cambreta que era l'últim home i es quedava sols davant de la porteria per espentar el valor, i es fica tot de cara al final 2-0 abans del descans, i bueno, una gran alegria, tot va anar com esperàvem, i porteria 0, que també és important, i certificar matemàticament aquesta salvació.
0: S'ha patit molt, Rafa, s'ha patit moltíssim, i ho hem parlat al llarg d'aquestes últimes setmanetes, sobretot en aquesta ratxa tan bona que hem assolit, que hem aconseguit. Bueno, s'ha aconseguit perquè hem aconseguit ser l'equip que érem abans, un equip compromès, un equip on tots els jugadors tingueren ganes de treballar, de jugar, una planter que tenia ganes d'aconseguir aquesta salvació, i sobretot és que la paraula que definís tot això a la perfecció, jo crec que és que hem tornat a ser un equip de futbol, no hi ha més.
2: Sí, al final la temporada va començar molt bé, una vegada en pretemporada que va fer aquest equip, i bueno, van començar el primer partit en casa amb un tropeço contra el Llutxent, que va ser dels únics partits que s'han perdut a casa, l'equip estava encara il·lusionat i compromès, va seguir treballant i al final pues, bueno, els resultats van començar a arribar, però bueno... Al final els jugadors pues, van, alguns, no tots, van començar a deixar de venir a entrenar, ser irresponsables, i al final pues, al final això ho hem tingut que intentar canviar i tallar d'alguna manera, i bueno, al final aquest final de temporada pues, ha sigut molt millor, portem una dinàmica molt bona, al final quan hem estat units i junts pues, tot ha anat millor, i s'ha pogut demostrar que a falta de dues jornades pues, una altra vegada, com dic, estarem a primera.
0: Dona agua primera, i és una gran alegria. Rafa, per a tu, què sents? Portes molt de temps per allí per la Febo i clar està que, ostres, haurà sigut una de les temporades més complicades que hauràs viscut com a entrenador en aquest sentit. Sobretot, jo pensant en la temporada passada, que inclús somiàvem en autèntiques bogeries i anàvem en panxeta, com es sol dir.
2: Sí, la temporada passada l'objectiu era el mateix, era la permanència, però bueno, vam poder somiar, vam poder certificar en Nadal ja bàsicament la permanència i vam poder disfrutar des de Nadal fins a final de temporada de grans partits de futbol on vam poder, com tu dius, somiar per a entrar en un playoff, però bueno, aquest any la planificació era similar, molts jugadors renovats de la temporada passada i alguns jugadors incorporats que també es van fer il·lusionar, però bueno, al final les temporades són llargues, les temporades tenen molts moments que al final tenim que saber jugar-los, hi ha alguns moments que no han sabut jugar i això ens ha passat molta factura, al final no sumar contra rivals que estan en zona de descens pues, ens va donar molta desil·lusió i al final, pues, bueno, com dic, s'ha pogut traure, al final ha sigut, com tu dius, una temporada complicada, molts altibaixos i al final pues, acaba de la millor manera possible, que és amb tots junts, il·lusionats i amb ganes d'acabar de la millor manera i certificar aquesta permanència.
0: Rafa, i ara què?
2: Bueno, pues a tornar a començar. Al final el futbol és la meva vocació, al final el futbol és a dia de vida movida i al final pues, tota la il·lusió la tinc enfocada en el futbol. Al final seguirem en l'escola, seguirem en el Lontinguent, al final jo estic predispost a lo que el club em diga, si tinc que estar en la matèria, estar en la matèria, si tinc que estar en un equip de xiquets, estar en un equip de xiquets, estic molt content aquí, al final creiem que està fent les coses molt bé i al final sóc per a mi mateixa un home de club i estaré predispost per a tot.
0: I ja que m'has parlat de xiquets de la cantera, de la Pedrera, com estan les coses, sobretot per a ese cadet, que sempre m'agrada parlar d'ell?
2: Bueno, pues una bona notícia, aquesta setmana va punxar a Portuarios i els seus perseguidors van sumar. Però bueno, hem dos jornades encara i encara hi ha matemàtiques per a poder somiar i hi ha un enfrontament directe entre el Xàtiva i el Benidorm, que són els seus perseguidors, i bueno, esperem treure-li partit i tornar-se a ficar al capdavant de la classificació.
0: No és tan de bo seria, la veritat. Rafa, com sempre, un plaer parlar amb tu i anem comentant com van les cosetes en final de temporada. Gràcies.
2: Gràcies a tu, Tomàs.

0: Todo cama, todo para tu cama.
1: Dame más alegría.
0: Todo cama, todo para tu cama.
1: No tanto, intenta ser más acuoso.
0: Todo cama, todo para tu cama. Te lo podemos decir de muchas maneras, pero en Todo Cama tenemos todo para tu cama. Avenida Almach 56, Ontinyent.
2: No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la...
3: Bueno, ya me acabaste esa tercera federación. Ya me acabaste la temporada. Bueno, han acabado la temporada algunos equipos, al tres no. Bueno, como me saben, ha sido campeón castellonense. Xos campió, faltaria més. Quin equipàs, la veritat. Promoció d'ascens, l'Atlético Saguntino, el Llevant B, el Villarreal C i la Nucía. L'Ontillo 1970 ha quedat en 8a posició, com bé recordaran. I la Geneta, doncs, està en aquests moments a expenses del que fas al Castelló B este cap de setmana a les Gaunes. I si el Castelló B perd el play-out, doncs a resar tres padres nuestros i esperar que un dels equips de la nostra categoria pugin a segona RF. No n'hi ha més. Bueno, són dies de balanç. Ja van escoltar ahir al míster, a Roberto Bassi, també van escoltar a Jesús Soler, el director esportiu de la Geneta, com estan les coses a hores d'ara. Ara arriba temps de reflexió i després ja tocarà fer el conclave. Saludem a Javi Richard, que ja ens acompanya en la recta final de Ser Deportivos. Javi, què tal? Molt bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada, Tomàs.
3: Bueno, abans de comentar un poquet què t'ha aparegut esta 25-26, vull preguntar-te per l'últim partit de la temporada. Sincerament, poca cosa rellevant podem destacar del partit, no? És que, a cap i a la fi, sabíem el que anava a passar i sabíem que anava a ser un enfrontament en el que, bueno, ens anàvem a quedar amb eixes ganes de que l'objectiu i ser el somni del que parlàvem s'haguera pogut assolir en eixe partit. Un partit un poquet estrany, anem a dir.
4: Sí, a veure, jo al final tenia l'esperança de que fora un poc com el partit de la temporada passada contra el Castelló B en el Clariano, no? Que l'equip li poguera regalar una última victòria a l'afició en l'últim partit, perquè és molt important acabar la temporada en un bon gust de boca i això no va passar. I clar, és que l'afició se'n va després de 5 partits en el Clariano sense fer gol i tot derrotes. Per tant, això sempre és frustrant i per a mi pot empanyar un poquet la temporada de l'equip, que no ha sigut roïna, però clar, és que la recta final sí que ha sigut molt, molt justa per part de l'equip, que ha arribat en un estat físic pues, ja molt mermat per el desgast de tota la temporada, i el partit del Llevant pues, va ser una més, no? Va ser la tònica de lo que veníem veient esta recta final. Crec que l'Ontinyent va poder fer algo, però res, al final el Llevant se jugava més, això també se va notar. I bueno, pues derrota per acabar la temporada.
3: A mi, sincerament, és que crec que coincidís molt en tu en el fet de que, clar, esta recta final va pesar molt en el que és el balanç i en quin pensament anem a tindre quan ens pregunten per esta temporada, per esta 25-26. Ha sigut, sincerament, per a mi, aquesta temporada del quiero i no he podido per el desgast físic, pel cansanci, per el planter que pense jo se'ns ha quedat un poquet curter efectius per les lesions, faltaria més, però sí que és de veres que es quedem tots i totes en el xas, en el ai, que poc ha faltat.
4: Sí, perquè tots ens veiem, és que si estem parlant fa 2 mesos, tots ens veiem en opcions de fer el playoff, no? I estàvem fent les quinieles,
3: comentàvem sempre.
4: I que pues, quedàvem nosaltres, que li quedava la Nucía, que li quedava el Villarreal C, però ha canviat tot moltíssim i el Ontinyent que fa 2 mesos estava ahí en la lluita, de fet és que estava en posicions de playoff, era la Nucía el que se quedava fora. Fixa't que ha acabat la temporada a, crec que són 13 punts de la Nucía, o sigui, és una autèntica barbaritat lo de la recta final que ha fet marcar les diferències d'una forma brutal. Per això se queda un mal gust de boca en aquest sentit, perquè l'equip hem vist que ha competit molt bé durant tota la temporada, que ha donat la cara, que sobretot defensivament ho havia fet molt bé, però tot el que havia fet bé en la primera part de la temporada, inclús en la primera part de la segona volta també, fins al partit del Buñol, inclús jo diria també el del Soneja. A partir d'ahir se va caure físicament i això és el que ha costat la temporada.
3: Jo apunte com a deure per a la temporada següent, bueno, crec que tots i totes ho apunte com a deure i és evident el fet de tornar a aconseguir que el Clariano siga un fortí, perquè sincerament pense que el playoff se'ns escapa en el Clariano sense cap tipus de dubte. Sí. Se s'escapa en el Clariano, però no sols esta reta final de temporada i aquests últims 5 partits que ens han sumat com a derrota en el marcador de l'Ontinyent, sinó al llarg de tota la temporada, perquè hem vist molts empates tontos, moltes derrotes tontes, hem vist algun altre partit que ens ha costat molts punts i que ens ha costat sobretot dos pedres ratxetes, pedre estat anímic, pedre i se folle que estava tinguent l'Ontinyent. Sí que és de veres que clar està que pesen molt aquesta reta final de la temporada, però clar està que no han sigut del tot solvents al llarg de la temporada, diria jo.
4: Sí, totalment, és tota la raó. Al final estava mirant les dades i l'Ontinyent en la primera temporada en tercera federació, la 23-24, va 37 punts com a local. En la 24-25, que és la passada temporada, que no va ser bona, com a local fa 29 punts. I esta temporada hem fet 22, és a dir, és la pitjor temporada de l'Ontinyent en tercera en el Clariano. Crec que l'equip fora de casa ha competit molt bé i ha sigut capaç de guanyar en estadis molt complicats, però és totalment el que dius, l'Ontinyent ha perdut la lliga en el Clariano, perquè jo no recorde ni inclús sumant l'anterior Ontinyent, l'Ontinyent Club de Futbol, una temporada en el que l'equip hagi perdut els 5 partits a casa i damunt sense fer gol. O sigui, crec que això ha sigut molt, molt preocupant i el que pitjor podem valorar del tot. I el pitjor que per a mi ha passat és que això ha provocat una desil·lusió en quant a l'afició.
3: Clar, se preocupa. Perquè
4: de vegades tu guanyes els partits de casa i tot i que els de fora no els guanyes, en aquestes categories, com la gent de fora es veu molt poqueta gent, la impressió de l'afició no és la mateixa tampoc. Per tant, ahí crec que canvia molt, no? La perspectiva que puga tindre la gent. Però, bueno, ja durant tota la temporada és cert que s'hem deixat punts, sobretot contra el Recambios, no? Podem recordar algun partit d'aquest estil i ha sigut el principal deute, sí, totalment.
3: 6 victòries, 4 empats i 7 derrotes. Hem perdut més que hem guanyat en el Clariano. Fa que pensar. Fa que pensar, la veritat. Bueno, Javi, com sempre, donar-te les gràcies per passar este ratet amb nosaltres, que arribem ja a les 4 de la vesprada i la setmana que ve ja acomiadem la temporada i tanquem seccioneta i farem així una coseta especial per acomiadar-nos tant, bueno, per acomiadar-se, Javi, d'este Ser Deportivos i d'esta temporada 25-26. Javi, com sempre, un plaer parlar amb tu i fins la setmana que ve.
4: Igualment, Tomàs, un abraç i moltíssimes gràcies sempre per comptar amb mi.
3: I després de les paraules del bo de Javi Richard, que com sempre escolta la seva opinió sobre la situació de l'Ontinyent 1961 d'este final de la temporada, arriba el moment d'acomiadar-nos, un minutet per a les 4 de la vesprada, i abans d'arribar a esta hora vull contar-los que ja tenim data per a finalitzar aquest any de Ser Deportivos Ontinyent en la Vall d'Albaida. Tanquem temporada també nosaltres el pròxim divendres 29 de maig. Serà l'últim programa de Ser Deportivos Ontinyent en la Vall d'Albaida d'esta temporada. Ja tornarem en setembre. Com sempre, donar-lo les gràcies per elegir la ràdio com a mitjà de comunicació per informar-se. Avui no tenim Hora 25 Deportes, ja tenim Lliga. Tenim una jornada intersemanal. Podrem seguir-la en el carrusel deportivo d'aquesta casa, de la cadena Ser. Que tinguem bon dia. Adéu.

0: miércoles en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló, Cadena Ser.
1: Esta semana tens una cita imprescindible a Ontinyent. Del 15 al 17 de maig arriba una nova edició de la Fira de Tendes, Tapes i Rock, que celebra ja la seua 13a convocatòria amb el millor ambient, comerç local, gastronomia i música en directe al recinte firal. I a Ràdio Ontinyent Cadena Ser ho viurem en directe. Eixirem al carrer amb programes especials plens d'entrevistes i tot el que està passant en cada moment. A punta dels horaris, divendres a les 7:20 de la vesprada, dissabte a la una del migdia. No et perdes res d'una de les cites més esperades de l'any, amb el patrocini de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció. Corre, corre.
0: Ràdio Ontinyent. Cadena Ser. El poder de la conversación.